Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol de la matinada de dijous. Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explica el Catalunya Net Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp on estic jo mateix exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
1: Hi ha centenars d'edificis totalment esfondrats i zones absolutament devastades, sobretot a l'estat de La Guaira. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària mentre intenta trobar supervivents sota la runa. Repassem ara altres informacions en format preu amb l'Anna Alfonso.
3: Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les tasques d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers i efectius de la Unitat Militar d'Emergències.
1: El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del Partit Popular. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
3: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
1: El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. Lloret de Mar impulsa el servei taxi segur que per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes.
3: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir "Quan arribis a destinació, m'espero a ella". Juan Antonio Torres, president de l'associació Radio Teletaxi Lloret, que plega una quarantena d'instal·lacions de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
4: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta van proposar això. Què tal si li donem publicitat a això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
3: Arrenca durant la campanya d'estiu i s'afegeix a iniciatives similars que ja es donen a terme en altres municipis catalans.
1: Esports, el Mundial de Futbol en marxa, l'última jornada del grup D, partits al descans. Turquia guanya per 2-1 a l'anfitriona, als Estats Units amb remuntada inclosa, i Paraguai i Austràlia empaten a 0. Jugats aquest dijous, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament, i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com una de les millors terceres classificades. El grup F, Països Baixos 3, Tunísia 1, i Països Baixos passa setzens com a primera de grup, mentre que Suècia i el Japó han empatat a 1. Suècia passa com a segona i el Japó probablement també passarà com una de les millors terceres.
3: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per vuitena vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. el segon a la pista murciana i han situat el 3-1 definitiu.
1: I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 26 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el temps serà estable, amb poc vent i bona mar. Sol generalitzat, tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Platja d'Aro, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 6 i 14 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, perquè és divendres i perquè en una estona parlarem d'ella, toca obrir amb una cita de Mònica Naranjo, que diu: l'adversitat és el que més ens fa créixer si estem disposats a aprendre'n.
0: Mònica Naranjo ha estat una de les veus contundents en el seu discurs al Dia de l'Orgull. També ho ha fet, per cert, en les darreres hores, Maria Pelae, dues dones empoderades. Recordarem el que va dir Mònica Naranjo d'aquí uns moments. I per arrencar el penúltim divendres d'aquesta temporada, us proposo un brindis en forma de cançó. Perquè sí, perquè com molt bé sabeu, en aquest programa sempre som de celebrar, i més si ens acompanya la música de Brahms.

0: És una de les cançons més mítiques de la música del nostre país. Evidentment, són Brahms amb Brindis. Al capdavant de la banda hi ha el músic berguedà Francesc Ribera i Toneu, conegut popularment com a Titot, una de les figures més destacades de la música en català i que, a més, ha tingut una influència destacada en els moviments de defensa de la llengua, la cultura i la identitat catalana. I és que, a través de les seves cançons, ha convertit la música en una eina de reflexió i compromís. Titot, però, també ha publicat diversos llibres i articles on analitza qüestions relacionades amb la història, la política i la societat catalanes. No cal ni dir que la figura del Francesc Ribera és molt admirada per la seva coherència ideològica i pel seu compromís amb les seves conviccions, i és que en Titot és el clar exemple d'artista compromès que ha fet servir la música, l'escriptura i l'activisme per promoure la cultura catalana i fomentar la reflexió crítica sobre la societat contemporània. Avui ens engeguem amb ell i el felicitem, perquè avui en Titot bufarà 59 espelmes. Hem superat amb èxit una altra setmana i us hem de confessar que estem en temps de descompte. Divendres 3 posarem el punt final a una temporada apassionant i, mentrestant, brindem, perquè sempre hi ha motius per fer-ho. Aixequeu les tasses de cafè i que la cafeïna faci el seu efecte.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Escolta'm, que tenim partit en marxa, ara mateix estic veient,
2: Sí, un Turquia contra Estats Units. Turquia ja no té res a fer, si no em surten normalment els comptes. Però mira, Estats Units sumaria la primera derrota d'aquest Mundial.
0: Doncs vinga, anirem seguint el partit en directe com sempre als matiners.
2: I també hi ha una Austràlia-Paraguai, que ara potser l'Àlex s'ha dit. 0-0.
0: Doncs al moment partidet tranquil·let també. Dit això, a partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Què passarà, Maiol?
2: Doncs avui molt pendents del terratrèmol a Veneçuela, i connectarem en directe des de les 6 amb catalans que estan allà, amb el periodista Bernat Lautaro, també, que ens va ajudar a il·luminar-nos, també amb Tito Álvarez, perquè el terratrèmol el va enxampar a Venezuela i diu que li va nedar ben poc. Parlarem a l'hora també amb un responsable del grup d'estructures col·lapsades per parlar de com decisives són aquestes 24 hores posteriors en el rescat. També estarem molt intens, molt atents a l'incendi a la Franja. I a les 9:20 saludarem la Rosa Romà, la jefa, perquè a Catalunya Ràdio i 3CAT han entrat a la UER, és una gran notícia, com a membre auxiliar, i per tant que ens ajudi a il·lustrar-ho. I després anirem a Collserola, on ja segueixen els efectes de la pesta porcina i els restaurants estan una mica queixosos. A un quart d'11 el dilema, Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda.
0: A veure, sorprèn-me.
2: Ja t'ho diré després, perquè necessitem una mica de temps. Després, aspira a l'actualitat.
0: M'han dit que el tema d'avui és molt sucós.
2: Ja, bueno, quan no ho és. Després, aspira a l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. I a les 11, Andrea Motis. Una mica d'Andrea Motis. Taula de recomanacions del cap de setmana. Ja saps la millor secció d'aquest programa.
0: Per favor.
2: La playlist de Lluís Gavaldà i una mica d'humor i el concurs pendent, que és la penúltima oportunitat.
0: Espera, que l'Oriol està pendent de tot i m'acaba de dir gol dels Estats Units. Sí, senyor, ara mateix. Gràcies, Oriol.
2: Han empatat.
0: Ho tinc aquí pendent. Molt bé.
2: Pues vinga.
0: Doncs escolta'm, ja tindrem el divendres fet i aquest final de setmana també. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Adéu. Amb només 3 minuts, un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, que el món de la tele i la intel·ligència artificial ens porta una d'aquelles històries que, com a mínim, ens fan aixecar una cella.
0: A veure.
3: Resulta que a Los Angeles s'ha encès el debat perquè nous contractes vinculats a la sèrie infantil Peppa Pig demanen que les veus dels actors i actrius infantils es puguin cedir a la intel·ligència artificial.
0: Cedir?
3: Cedir.
0: Gratuït?
3: És a dir, si el teu fill té la sort, o la teva filla té la sort de posar la veu a la Peppa Pig, l'empresa que els contracta demana que aquella veu es pugui digitalitzar o remasteritzar, o que la intel·ligència artificial la pugui fer servir. La idea és, de fet, clonar
0: Clar.
3: La paraula és clonar les veus d'aquests nens per utilitzar-la en diferents continguts posteriorment. La proposta ha fet saltar totes les alarmes de la indústria. Més de 1.000 professionals, entre actors, agents i representants, ja han signat una carta oberta dient que això, res de res, que demanaran normes més clares i protecció, sobretot, dels menors.
0: Escolta'm, això és només la punta de l'iceberg aquest que comentem moltes vegades, d'aquest control de la intel·ligència artificial. Molts artistes de la música s'han queixat que els hi havien clonat la veu. Aquest precedent ha obert una via a legalitzar el tema de les veus.
3: I a més aquí hi ha un matís, estem parlant de menors.
0: Clar.
3: Que els menors en aquest moment no estan cedint el seu consentiment, sinó que ho fan a través dels pares. La companyia implicada assegura que vol transparència i responsabilitat, però el debat ja està servit. Fins on pot arribar la intel·ligència artificial quan parlem sobretot d'això, de menors d'edat?
0: Veurem què és el que passa, que segur que porta cua. Gràcies, Àlex.
3: Bon cap de setmana.
0: Fem camí cap a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I entre intel·ligències artificials i com està el planeta, avui també tenim una escletxa de llum perquè volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si tota la indignació i el rebuig expressats arran de l'atac LGTBI-fòbic contra el grup Fades a Vilassar fes possible que episodis com aquest no es tornessin a viure. Ja són tres els atacs que el grup ha patit en els últims mesos, però, per sort, cada vegada han recollit nombroses mostres de suport a títol individual o en nom d'entitats. El pròxim pas, sens dubte, és que no torni a passar.
0: Condemnem fermament també des dels matiners aquesta agressió a Fades la nit de Sant Joan a Vilassar de Mar. Van rebre més d'una ocasió glaçons de gel del públic. Finalment van haver de cancel·lar el concert. Esperem, doncs, que aquestes històries no es repeteixin ni menys el 2026. Mentrestant, Marta, de què parlarem poc?
5: Doncs mireu que ja ha reobert la piscina d'aigua salada més gran de Barcelona. Veus? És la que es troba al Fòrum. Es diu, de fet, el nom aquest, els banys del Fòrum. Aquest any, a més, li han fet un rentat complet, s'ha renovat amb l'objectiu de renovar la fauna local i la biodiversitat
0: de la gent que hi va o dels animals?
5: No, dels animalets. De moment, dels animals. També s'hi ha instal·lat una rampa d'accés. Hi ha dutxes adaptades, també s'hi ha posat un bar, que sempre és una bona notícia, que s'hi posa un bar. I això s'hi pot anar de manera gratuïta, per tant, no cal que pagueu res. Hi ha servei de socorrisme, arribar-hi és facilíssim, L4 o tram directe.
6: Ella forma part de la fauna.
5: 100%.
0: Jo com arribo a
5: l'hora de L4,
0: sí. De què he d'anar-hi?
6: L4 i aneu al bar.
0: El que t'ha cridat l'atenció és el bar, Marta, digues la veritat. Que sí, també sí. Dic que a vegades és una platja i no hi ha bar i et talla el rotllo.
5: És que m'ha recordat una mica aquestes piscines d'aigua salada de Canàries o així.
0: Sí, està molt bé.
5: Igual, doncs mira, guai, això.
0: Quan agafem vacances hi anem.
5: I tant.
0: Mentrestant, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
5: Doncs mira, que a Sant Cugat del Vallès s'ha creat un casal d'estiu d'avis i nets. La residència Amavir ofereix a les famílies dels seus usuaris convertir les vacances en una oportunitat perquè els menuts de la casa passin temps amb els seus avis que estan a la residència.
0: Doncs m'agrada molt.
5: Sí, és una gran iniciativa. Sí. Per tant, comparteixen aquest casal i fan àpats junts, activitats i intercanvis d'històries.
7: Doncs el que més m'agrada és jugar i ajudar-los a la gent gran. Ens van explicant coses que feien de petits o aprenentatges que van fer. Llavors jo aprenc i a la vegada també aprenen de nosaltres.
8: Pues m'aporta alegria perquè això canvia la monotonia de cada dia. Lo normal de cada dia venen els nens i tots són per aquí, per allà, i riuen i salten i ballen i tot això. Nosaltres, pues, és un extraordinari. Clar, ens agrada molt. Ens encarinyem amb alguns, que els petitons i les nenes, que són molt simpàtiques, perquè ells disfruten i nosaltres també.
0: M'encanta l'unió de nens amb gent gran, perquè és un win-win absolut. Sí. Els nens encantats en escoltar la gent gran, imagina't. Felicitat a Dojo de tenir a gent jove per allà.
5: És molt bona idea, realment.
0: Molt bona idea. Per tant, felicitats a la gent de Sant Cugat del Vallès, que, si no vaig errat, estan en portes ja de la festa major. Mm-hmm. I, mentrestant, volem saber també quin motiu tenim per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és col·laborar amb la Fundació Zoo del Pirineu. Aprofitant que celebra el seu 12è aniversari, fa una crida a la ciutadania a donar un cop de mà en la seva missió de preservar la fauna silvestre. Aquesta entitat es dedica a ajudar els animals salvatges que es troben ferits, desorientats o en situació de vulnerabilitat.
10: Aquests cabirols no haurien d'estar aquí. Haurien d'estar seguint la seva mare, aprenent què menjar, on amagar-se i com sobreviure al bosc. Quan una cria perd la seva mare, perd molt més que protecció. Perd la seva primera mestra.
9: L'objectiu últim és deixar d'existir, perquè voldria dir que aquests animals poden viure en llibertat. La Fundació també fa una tasca de sensibilització ambiental perquè tinguem una convivència més harmoniosa amb la natura.
0: Ha arribat el moment quan passen ja 3 minuts d'un quart de 6 del matí d'obrir la revista del cor dels matiners. I alerta perquè avui amb qui comencem parlant?
5: Doncs
0: o
5: amb Mònica Naranjo.
0: Tan dolent, pobre, que va fer. És que va ser... No, perquè a més ella ho explica. Xiques Males va ser un disc pràcticament obligat per la discogràfica. Tenia poques ganes, sí, Mònica Naranjo, de publicar Xiques Males, que a més també va fer com la versió Spanglish i no va quedar gens contenta.
5: No.
0: Per tant, no ho dic jo, ho ha dit prèviament Mònica Naranjo, però bueno, és horrorós.
5: Ho sento, Mònica Naranjo, per haver posat aquesta cançó.
0: Mònica Naranjo, ens encanta, t'ho dic.
5: No està tan malament, aquesta cançó. Això sona a qualsevol lloc i tots la ballem. Total.
0: Sí, però... No va ser el seu millor disc. Per què parlem de Mònica Naranjo?
5: Doncs perquè ha sigut una de les convidades a Sevilla a la Festa de l'Orgull, que va vendre totes les entrades de seguida. Entre els artistes convidats també hi havia Rebeca i Raúl, però Naranjo va ser la clara protagonista quan va fer aquest discurs.
11: En estos años me han llamado lesbiana, boyera, bisexual, trans, travesti, marica... Y al final, lo único que han hecho estas personas ha sido ensalzar lo que soy yo. Verdad, chicos, nadie nunca más van a meternos en un puto armario. En estos años...
0: Contundíssima la veu de Mònica Naranjo en aquest discurs. Vaja, de fet... Poc més podem afegir. Vinga, va, que seguim, que en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. El cor també batega. Ah, menja llàsser!
5: Sí, que ha passat pel programa de l'Hormiguero amb Pablo Motos per presentar el nou programa que farà la Sexta, que es diu El Congelador. Doncs Pablo Motos ha estat, es veu, molt interessat per diverses coses, sobretot per les festes temàtiques d'aniversari que munté l'Àngel, i li ha tret també el tema dels diners.
0: Val.
5: I llàsser ha contestat això.
12: Y es que tú haces cumpleaños y haces grandes fiestas.
0: ¿Sí?
12: ¿Por qué? Por lo visto eres millonario.
13: Es que de verdad. O sea, no soy millonario. La única cosa es que no tengo hijos. Y esto es una cosa que la gente tiene que entender. Yo, todo lo que cobro es para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo que pagar ni extraescolares, ni autobuses, ni vacaciones de los niños.
14: Claro, pañales.
13: Ni los libros, ni nada de los...
12: Judo.
14: La nani.
13: Judo.
12: Inglés.
13: Música. Natación.
14: La guardería.
13: Socorrismo.
12: Nada.
13: Nada, tengo que pagar nada. Porque no tengo niños, no tengo que pagar nada.
12: Sí.
13: Solo tengo que pagar el pienso de Montse, que es la perra que tengo.
12: Ah, vale.
0: He de dir que últimament les meves festes d'aniversari són festes super les de llàsser, eh?
5: Sí, segurament que sí.
0: He de dir que l'he adaptat per la dreta, eh? Tota la raó, tota la raó. Podeu recuperar l'entrevista perquè val la pena, com sempre, escoltar el llàsser.
5: Feien molta gràcia els dos.
0: Sí, estava molt bé. Vides i miracles. Sí. M'havia de preguntar què tal Pablo Motos a la distància curta, eh? Allà,
5: sí.
0: Cert, ho dic,
5: a més, me la vaig estar mirant per treure aquest tall i hi havia algun moment que no sé si s'acabaven d'enganxar o no. M'agradarà saber-ho, investigar.
0: Però ja m'agradarà amb l'Àngel que ens faci una noteta de veu perquè ens expliqui, sí, què tal el cara a cara amb el super...
5: Ai, sisplau,
0: Pablo Motos.
5: Sí.
0: Motos, jo també.
5: Motos.
0: Motos. Quins sons deixa la ràdio, Lara?
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Lluís Riera, director de Seguretat Alimentària i de l'Aigua, químic i expert en seguretat alimentària, ens va explicar per què no es pot descongelar i tornar a congelar el menjar.
15: És per dues raons. Una, pel canvi d'estructura del producte, o sigui, una carn crua que la descongelo i la torno a congelar, fa uns cristalls de gel que cada vegada fa que tingui més aigua lliure, que és el que fa que es contamini i que es multipliquin les bactèries. Si jo la cuino pel mig, si és una carn que l'he cuinat pel mig, sé que la podria tornar a congelar perquè he canviat l'estructura del producte.
0: Caramba, noi. Quants canvis estructurals, un tros de pollastre.
5: Pots descongelar el bistec, cuinar-lo i tornar a congelar.
0: Això no ho sabia, sí, això veus? Sí. Això està bé. Bé, Doncs ja ho sabem.
5: Molt interessant.
0: Molt bé, clar que sí.
5: I el dermatòleg Ramon Grimal, que ens va deixar clar que prendre el sol no és bo en cap moment del dia.
14: Els laboratoris que es foten les botes venent litros de crema han aconseguit colar un gol en el món mèdic, que és vostè despullis per protegir-se amb crema. Això és bo, és un disbarat. El pagès de tota la vida treballava tot l'estiu amb màniga llarga, amb pantalons i amb un gran barret de palla, no? I no necessitava gastar ni un duro en cremes de protecció solar. Vull dir que el tema de la protecció 50, si tu portes màniga llarga i un barret, no et cal per res.
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. I seguim els matiners perquè volem saber... Ara sí, què passava tal dia com avui? Escoltem una mica la cançoneta.

0: tenia grans cançons Elvis Presley. Quina sí. veu, és que segur que ho heu detectat, oients dels matiners.
1: I tant, un 26 de juny del 77 feia Elvis Presley l'últim concert en directe. Ho feia al Market Square Arena d'Indianapolis, davant unes 18.000 persones, i Elvis moriria de menys de dos mesos després. L'any 2001 es veu que l'edifici de concerts on va fer l'últim concert precisament es va enderrocar, i al seu lloc doncs, hi van col·locar una placa que hi deia Elvis has left the building. L'Elvis ha abandonat l'edifici, que és una frase que es veu que deien molt els locutors de ràdio després dels concerts que feia Presley, amb l'objectiu de dissuadir la gent, de fer fora tota aquella gent que esperava el cantant a la sortida i esperava doncs, tenir un contacte amb ell.

0: recordant Elvis Presley aquest matí de divendres, del divendres 26 de juny, des dels matiners de Catalunya Ràdio. Hem passat una de les nits més màgiques de l'any, però anem a veure com estem astrològicament parlant, perquè hem de connectar-nos amb els astres. Què ens expliquen? Vanessa Carrió no està amb els cascos, però no sé si està escoltant... No, està escoltant altres coses. Ella que li interessa tot el tema energètic, avui que la tenim
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, està...
0: Mira, mira-la. Arriba el moment de sentir els astres, Vanessa. No posis els cascos, a veure què et diuen. Prepara't energicament. Cristina Borreguero, d'astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 26 de juny, la Lluna entrarà al signe de Sagitari i encén la curiositat, les ganes de moviment i la necessitat de mirar més enllà de la rutina. Amb el cap de setmana ja a tocar, és una energia ideal per fer plans, sortir, aprendre alguna cosa nova o recuperar una mica d'esperit aventurer. Mou-te, obre horitzons i deixa que la vida et tregui una mica de casa. Bon cap de setmana!
0: Molt bé. Ja estem tot de remuntada, perquè portem un dies amb AstroCat de tranquil·litat. Ara ja és que Sagitari sempre porta coses bones.
1: Molt bé, com ha costat, que arribés.
0: Sí, però ha arribat, tot arriba, i espera't la setmana que ve.
1: Ja ho veuràs.
0: Mentrestant, Lara García, qui m'ho farà espelmes?
1: Doncs avui felicitem la meravellosa Ariana Grande, la mega estrella de la música. Avui en fa 33. Espereu, perquè estic a punt d'hiperventilar, perquè també fa anys un dels actors més guapos del moment. Digueu tu mateix.
0: Jacob Elordi, per favor, per molts anys, vine a casa a celebrar-ho.
1: Bufarà 29 espelmes.
0: Jacob,
1: 29?
0: Si fas una festa, convida'ns.
1: Home, si avisa'ns que vindrem segurs.
0: Home, ja t'ho dic ara, com si hem de servir copes.
1: Va, això em feia una mica de mandra.
0: Sí, Lara, que sí, que ens hi posem tu i jo.
1: I acabem felicitant un dels grans cantants i músics del país. En suma un mes, en Francesc Rivera, el Titot, sense fer cap bram, celebra el 59. Per molts anys a tots, i insistim, Elordi, recorda que si fas una festa, nosaltres vindrem encantades.
3: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami yo me voy a dormir con Mels Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos.
4: Els Matinés.
0: Bueno, no podem ser més meridianament clars en aquest programa. 4 minuts, arribem a 4:45 del matí. D'aquí uns moments, com sempre, ens actualitzem, repassem els titulars d'aquest divendres, 26 de juny. Abans, per això, de fet, ho estava comentant la Lara fa pocs moments, fa anys Ariana Grande, i amb ella arribarem pràcticament a 6:45, amb aquesta que es diu Break Free.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem molt pendents dels efectes del terratrèmol de la matinada passada a Veneçuela. A les 11, entrevistarem la cantant i trompetista Andrea Motis. Francesc Garriga continua buscant el poble més feliç de Catalunya. Avui, la tarda, visita Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres. I a més, visitem a casa seva a l'Empordà el famós Canyut, el personatge d'un anunci estrella de cervesa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 26 de juny. Ana Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol.
1: Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits, unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explicava el Catalunya Nit Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
0: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Des de tot el món s'ha ofert ajuda a Veneçuela. Molts països els estenen la mà i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Sentim la portaveu de la comissió.
3: We are ready to step
4: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
1: Espanya ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i material de primers auxilis. El doble terratrèmol servirà també per avaluar les noves relacions entre els Estats Units i Veneçuela després que Donald Trump derroqués Nicolás Maduro i assumís de facto el control del país.
0: Pendents també de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
1: Afecta una superfície de més de 4.000 hectàrees, majoritàriament de camps de conreu. El foc, que es va iniciar entre Tamarit de Llitera i el Campell, es va estendre ràpidament atiat pel vent. Es van haver de desallotjar unes 250 persones de 3 municipis i ara es continua treballant intensament, aprofitant la davallada de temperatures i també l'augment de la humitat durant la matinada. Jorge Azcón és el president del govern aragonès.
5: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
1: Tot apunta que el foc el va provocar una màquina que treballava a la zona.
0: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. L'expresident espanyol ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell i des del govern espanyol ho consideren greu. Sentim el ministre de Transports, Óscar Puente.
6: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección. Nos parece de una extrema gravedad.
0: La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei Felip han segellat la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
1: Tots dos s'han reunit al Palau Nacional, a la capital mexicana, després que el monarca espanyol admetés que hi va haver molt d'abús per part dels espanyols en la conquesta d'Amèrica. La trobada d'aquesta matinada obre una nova etapa de cooperació entre els dos estats.
0: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman.
1: L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
0: El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+.
1: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
7: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: A veure si posem fil a l'agulla amb aquests temes. Com sempre, en Alfonso, bon cap de setmana.
1: Que vagi molt bé.
0: Hem arribat a 5:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: En aquest punt horari, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les portades. Ahir havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui sí, fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixarem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. 2 terratrèmols sacsegen Veneçuela, titular el periòdico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació. Afegeix La Vanguardia a Madrid. sortit El País, concís titula Devastació a Venezuela, i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment: rescatem la gent amb les ungles, aquí no ha arribat ningú.
4: I pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena entre la runa. A La Vanguardia veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat. I El Periódico, una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant-hi pel damunt per mirar de rescatar algú.
8: Altres temes de portada: el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País.
4: I l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
0: 2:45 del matí, 5 minuts, els articles dels diaris. Avui diversos editorials i articles d'opinió, evidentment sobre el terratrèmol de Veneçuela.
4: El País titula l'editorial Veneçuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
8: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
4: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
8: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el chavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
4: A l'ABC, la líder opositora María Corina Machado signa un article a tota pàgina.
8: Diu que la xarxa ciutadana que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer les urnes és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
4: A l'Ara, el periodista Antoni Bassas escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el propi sisme.
8: Bassas diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
4: L'editorial de La Vanguardia, canviant de tema, es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids dobla aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior segle.
8: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i en polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
4: I també, altre cop, canviant de tema, el periodista Juan Cañete Baile fa una anàlisi al periòdico sobre la selectivitat.
8: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en totes les assignatures i les notes mitjanes.
0: 6:45 del matí, 7 minuts. En aquest punt horari, com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
9: Bon dia, què tal?
0: I amb la Sílvia repassem la premsa digital. Què llegeixen les preses?
9: Doncs mira, hi ha estils, hi ha llibres de 4 estils. El primer amb protagonistes femenines, com per exemple Como agua para chocolate o El temps entre costures. El segon tipus, assaig, com educant el feminisme. En el tercer bloc, els d'autoajudo, com per exemple El monje que vendió su Ferrari. I el quart bloc seria de bestsellers, com 100 años de soledad o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. En els últims 8 anys han entregat 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, recull El País.
0: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
9: Doncs perquè es va gravar un vídeo de TikTok mentre treballava i en aquest vídeo va difondre missatges del sistema de cobrament i crítiques sobre els salaris, sobre els sous que cobraven. Això ha passat a Eivissa, uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
0: Caramba. No et pots queixar?
9: Depèn on.
0: Mare meva. Un conductor d'autobús exigent.
9: Ha fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X, va passar en un autobús d'Alsa que feia la línia Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure-les al darrere i davant la incredulitat li va preguntar per què. I li va dir que això, que el portàtil al seu clatell emetia irradiacions, li va dir. Exactament.
0: La gent necessita vacances ja. Ja estem en aquell moment de veure les vacances. I si trobeu a faltar el fred...
9: El mercat de Nadal d'Edimburg ja anuncia ja les seves dates.
0: Home, que bé, però si jo ja sóc feliç, per favor. Ja hi podem anar, Solanes.
9: Mira, del 17 de novembre fins al 3 de gener. Sí. Ja, no? Això de...
0: Si hem penjat junts a Nadal, ja aquí la Diagonal ja hi som.
9: Saps per què ho han tret ja aquestes dates? Ho van treure ahir? Perquè ahir quin dia era? 25 de juny.
0: Sí, clar. Estem arre de l'esport de
9: mig any
0: clavat, mig any de Nadal,
9: mig any
0: sí.
9: Va. Bon dia.
0: I bon Nadal.
9: Això.
0: Bon any nou també per tu, Marc Jurado.
8: Gràcies, gràcies, moltes gràcies. Que diguin tots molt bon any.
0: Es nota aquesta baixada de temperatures, neu al Pirineu, glaçades, obren les estacions d'esquí, comencem la temporada d'hivern. Quin temps ens espera?
8: La Solana es parlava de fred, jo malauradament encara us he parlat de calor, però de no tanta calor, per tant, d'una miqueta de fred, o com a mínim de no tanta calor. Sí, la calor tornarà a ser avui forta aquest divendres, amb màximes de 32 a 35 graus a l'interior, també 37 graus al Pla de Lleida, al Pla de Baixes també a alguns punts de l'est de Girona, a la costa uns 30 graus, però amb més xafogó. Si us pregunteu pel cap de setmana, sapigueu que demà dia molt tranquil i estable, pràcticament com el dia d'avui, calcadíssim. Diumenge, això sí, tornen alguns ruixats del Pirineu, Prepirineu, i la temperatura podria començar ja a baixar una mica més.
0: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, acompanyant-vos com cada dia, de dilluns a divendres, fent els matiners de Catalunya Ràdio. També moment d'obrir la nostra particular agenda cultural amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
10: Doncs mira, avui amb dues estrenes musicals, la primera dels Tiets.

0: necessitem poc.
1: Trobo que publiquen una mica tard per si es volen convertir en la cançó de l'estiu o una de les propostes de l'estiu. M'estranya que el 26 de juny... Vaja, publiquin nova cançó.
2: Sí, de fet, és la primera cançó d'aquest 2026 i, com bé dius, una mica tard, potser, per convertir-se en aquesta cançó. Es diu Era això, i el que vol és això, convertir-se en cançó de l'estiu. Ha estat produïda per Pep Saula, que és el de Sexeni, i veurem si realment acaba passant o no.
1: Estava pensant que alguns dels èxits de Tigers inclús ha sigut quan s'ha acabat l'estiu.
2: Sí,
1: per tant,
2: amb això tens raó.
1: També veurem si és una bona estratègia, encara hi són a temps, ens queda tot l'estiu per endavant, per seguir gaudint de Era això, la nova música dels maresmencs.
2: Més música, en aquest cas, una altra cançó que es vol convertir també en cançó d'estiu és de Banda Neon.

0: Compta amb Saxeni. Fa temps que presenten bones cançons. Perdoneu, Saxeni de Banda Neon. Fa temps que estan presentant bones cançons.
1: Molt bones cançons.
0: Els haurem de tenir... Bueno, Saxeni també t'ho dic, eh?
1: Sí, sí, i tant.
0: Estem aquí, tenim a les terres lleidatanes...
1: Sí. Jo ja saps que sóc una gran defensora de Saxeni. I a la mínima que puc...
0: Pam! Com es diu aquesta cançó de Banda Neon?
1: El Ventilador, és aquest nou tema de Banda Neon. M'agrada molt Banda Neon, sí, últimament.
0: També.
1: Col·laboració, en aquest cas, cançó amb Bus i Mon DJ. Per tant, veurem quina de les dues acaba guanyant com a cançó de l'estiu.
0: Quina es corona com la cançó més escoltada aquest estiu.
1: Exacte, a veure quina sona més a la ràdio. Més propostes musicals. En aquest cas hem de parlar d'alguns festivals. El primer, el Festival de Nits d'Occident.
2: Tantes mentides encara dormides, perdudes en el teu sofà.
1: Avui comença els Jardins de Pedralbes. El concert inaugural és d'aquest que sentim, Cesc Sant Salvador, avui a les 9 del vespre. Però pel festival també hi passaran altres artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona, que m'agraden molt. I acabem amb un altre festival, en aquest cas a Tarragona. Des d'avui fins al dia 14 d'agost comença el Festival Camp de Mart amb un munt de propostes musicals de gran i petit format. També hi ha circ, dansa en diversos espais de la ciutat de Tarragona i concerts, com per exemple d'artistes de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, que sentim ara, i Yael Cortés, Maika Makovsky o la companyia de teatre Malpelo.
0: I alerta, perquè avui movem el dial fins al 2007 a la secció del Club Zampa Zampa de l'On Vols Anar a Parar. Visitaven un restaurant vegetarià. Fixeu-vos, alerta, com un restaurant vegetarià era una cosa estranya en aquell moment i en el preu del menú.
3: Hi havia un menú a 9,15.
4: Bé, prou bé.
3: Què podem trobar? Potatge de cigrons, que és el que ha menjat tu. No mirem aquesta cara.
4: No, és la cara que...
3: Amanida. Dius, sí, home, lògic. Sí. Amanida grega amb formatge afecte.
5: Bueno.
3: I sopa de sèmol.
6: Formatge afecte.
3: I el pa també de...
6: La sèmola és boníssima.
7: Sèmola, però això s'ho mengen els malalts i la gent de...
4: Senyor Mauri, vostè ja se li ha acabat el
3: temps. No, un respecte.
4: Senyor Mauri.
3: De segon, pots trobar un paella d'arròs.
4: Paella?
3: Paella d'arròs integral.
6: Acabó.
3: Amb verduretes.
5: Bueno.
3: Vull dir... Pebre.
4: Una mica de carn?
3: Sí, una mica.
4: Ah, no,
3: de...
5: Bueno.
3: Faves. Una miqueta de...
6: Cachofa.
3: Cal dir que l'arròs integral és integral.
4: O sigui que és més aviat un arròs negre.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí a Tailàndia, falten 16 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
8: Sausa dimatiners, al nord del país, tocant a Laos, se celebra a finals de juny el Fitacon, un dels festivals més pintorescos de la zona i amb el que demanen un bon any de pluges als déus. Durant 3 dies, moltíssima gent surt al carrer disfressada amb màscares i vestits molt colorits i molt originals que simulen que són fantasmes. Amb grans processons, ballen, resen i presenten els seus respectes als temples de les diferents deïtats. És un ritual més de tots els que es fan durant aquesta època i que relacionen agricultura i supersticions, ja que creuen fermament que d'aquesta festa en depenen els cultius. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, veieu el Roger seguint aquest partit de Turquia-Estats Units. De moment, empat 2-2.
9: Empat 2-2, sí, segueix igual.
0: Que no es mouen.
9: Principi de matiners.
0: A veure si al llarg d'aquests minuts que ens queden de programa encara podem fer una mica de fanfàrria. Mentrestant, què passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio?
9: Doncs mira, molt atents a les tasques de rescat a Veneçuela i anirem des de les 6 en directe per parlar amb gent que està allà i que ho està vivint de primera mà, també molt pendents de l'incendi que crema la franja, també en parlarem perquè segueix sense novetats d'aquesta nit. A l'Àgora tornarem a fer Veneçuela i parlarem amb el responsable del grup d'estructures col·lapsades per saber què és el més important en aquestes 24 primeres hores que han passat des del terratrèmol, des dels dos terratrèmols. També parlarem amb el Jordi Celles perquè hi ha una particularitat amb els telèfons que va ajudar molta gent a donar-se'n abans d'hora, abans que la resta, que venia un terratrèmol. I després a les 9:20 saludarem la Rosa Romà, la presidenta de 3CAT, perquè ahir 3CAT va ser acceptada a la UER a la Unió Europea de Radiodifusió. És una gran notícia, sí, per a la tele i les ràdios públiques, i per tant en parlarem a les 9:20 per dimensionar d'aquest tracte. Després el dilema. Recuperem Fred i Caló, que en vam parlar la setmana passada. Bé, de fet no en vam parlar perquè l'Àngel Llàcer va tenir un petit incident amb un taxi, no sé si ho recordes. Home, i vam dedicar la secció a això.
0: Sí, sí, amb, a la història del taxi del Portacú.
9: Amb Tito Álvarez, amb qui per cert tornarem a parlar avui perquè estava a Venezuela quan va passar tot el tema del terratrèmol. Després la frase de la setmana amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. Andrea Motis en aquest programa a les 11 del matí. La taula de recomanacions del cap de setmana i ja la festa final amb la playlist del Gavaldà, els temes pendents i el concurs pendent.
0: Tot això a partir de res. Mira, d'aquí 13 minuts al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, Dada Mayol. A veure, avui no tenim l'equip Sara Elias, per tant tenim Vanessa Elias. Vanessa, estigues alerta que tu i jo fem equip sempre amb la Dada Mayol.
9: O Canessa.
0: O Canessa, m'encanta.
9: Canessa està millor.
0: Carme Canessa. Com a nom d'actriu?
9: Va. Un cop superat Sant Joan, arriba Sant Pere, també tant, Terra Vella, tant. Per tant, una dada sobre peres.
0: Pedro. La gent que s'està despertant ara, bon dia, amb aquest capatonet.
9: I en
0: no
9: concret,
0: us preocupeu.
9: Quants peres hi ha a Catalunya? No ho busquis.
0: A veure, jo que sóc un expert en IDESCAT, diria que 20.000. No, més. 20.000, jo dic 20.000.
9: 20.000.
0: No, més. 40.000.
9: 40.000.
0: Oh. Va, noies.
1: 15.000.
9: 15.000.
1: 25.000.
9: 25.000.
0: Més.
9: Doncs Marta Viana és qui s'emporta. Anem aclarint-ho.
1: Perquè no n'hi ha tant.
9: Aviam, espereu, perquè també... Qui ha dit 50.000?
0: Jo, doncs no, 40.000.
9: També una, aviam, hi ha 12.270 peres a Catalunya. Mira, persones que es diuen Pere.
0: Sí.
9: Ara, hi ha 53 varietats de noms compostos en Pere que en sumen 1.409 més. Ara bé, hi ha 27.496 persones que es diuen Pedro.
0: Ah.
9: Hi ha 244 varietats en Pedro que en sumen 13.307 persones més. Per tant, si sumes Peres, Pedros, Pere Joans i Pedro Luis, en sumen 54.480. Que es diguin Pere, que es diguin Pere, que tu diguis Pere i et giris, n'hi ha 12.270.
0: Marta, ens ho podem repartir com a bones germanes.
1: Sí, perquè s'acaba ja matiners, que si no, si fos en principi de temporada, això no passaria, guapa.
0: Gràcies, Mayol.
9: A disposar.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4. A partir d'ara mateix podeu començar a trucar, a parlar amb la Vanessa, que us atendrà tan bé, d'una manera tan estupenda, perquè us portem al teatre, a la sala Villarroel de Barcelona, a veure Primera llei de Newton. Teniu ganes d'anar-hi? 9-3-2-0-7-4-7-4, perquè si no teniu res a fer el 28 de juny, els matiners us envia al teatre. Marqueu rapidet que les entrades volen. 9-3-2-0-7-4-7-4.
5: Tot fa la mateixa olor de sempre.
10: Cinema.
11: Estem en una situació crítica.
10: Sèries.
12: This is the most dangerous period I've ever seen.
10: Documentals. Plataformes.
13: Vinga, va, selfie i marxem.
10: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
14: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
15: Memoritzeu la cara del nostre home.
10: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
14: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
16: Jo em quedo aquí. No tira res. Però em quedo aquí.
17: Les dones i els dies.
18: Amb Montse Virgili.
19: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
20: Per orelles fines i cors oberts.
19: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
17: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
19: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?

0: Vicenta, ho dic bé, Vicenta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Doncs mira, de camí a la feina.
0: I d'on vens i cap on vas?
1: Vinc de Molins i me'n vaig cap a Anglesola.
0: Hosti, déu-n'hi-do, deus tenir una estoneta en un cotxe.
1: Una horeta.
0: Una horeta. I això ho fas cada dia, Vicenta?
1: Cada dia, anar i tornar.
0: Diu cada dia. A què et dediques per treballar tan lluny de casa?
1: Pues soc responsable financera.
0: Epa!
2: Això és sèrio, eh?
0: Això és sèrio, diu la Marta.
2: No com lo nostre, eh?
0: Cadascú té el seu amb el seu mèrit, eh? També t'ho dic, eh? Vicenta, escolta'm, t'enviem al teatre a veure primera llei de Newton. Gràcies per participar i que tinguis un fantàstic divendres.
1: Igualment. Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, Vicenta, que vagi bé.
1: Igualment.
0: Adéu. Vinga, va, que anem a saludar la Maria. Maria, bon dia.
3: Bon dia, Xavi.
0: Com estàs, Maria?
3: Doncs mira, una mica dormida en aquest moment.
0: T'entenc perfectament.
2: Ja som quatre.
3: No, no, però veuràs, és que estic de vacances, però meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, saps què? Posa els auriculars. I tu, bon enxar, és que estic ja desesperada.
0: Maria, el teu marit acostuma roncar o és depèn del que menja? Com funciona el tema? Que segur que ho tens controlat.
3: Sí, jo crec que les seques amb botifarra d'ahir la nit han fet un doble fet.
0: És a dir, que el tio es va fotre botifarra amb seques per sopar, eh?
3: Sí, rei meu, sí. Estem a caldes d'avui i mira.
0: Maria, tens algun sistema perquè deixi de roncar o no?
3: Mira, li vaig fent, no, però no.
0: Algun cop de colze? Algun cop de colze o no?
3: Una patadeta, alguna coseta així, però normalment el que em funciona és això de però avui no hi ha manera.
0: Segueix roncant en aquest... Quan falten 7 minuts per les 6, podem confirmar que el marit segueix roncant?
3: A veure. Sí.
0: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
3: A veure, espera.
0: Deixa'm-ho provar, això.
3: Espera.
0: A veure. Estic intrigadíssim.
3: Espera.
0: Sí, sí.
3: Sí.
0: Pots
3: sentir?
0: Sí, però a més a fondo, Maria. A fondo. Maria, escolta.
2: No li diguis.
0: Maria, evidentment t'emportes aquestes entrades. Jo vull que et posin al palco principal de la Villarroel. Ja t'ho dic ara.
2: Fortíssim.
0: Gràcies per participar, Maria.
3: Gràcies,
0: Rei. Una abraçada forta, que vagi bé. Adéu. I de la Maria a la Mercè. Mercè, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Mercè, també tens el marit roncant, tu, o no?
4: Però jo dormo en un altre quarto.
0: Ja el tenim entès, eh? Això també, que dius, mira, escolta... Ja
4: és el més fàcil.
2: És
4: el més fàcil per als dos.
0: Mercè, quan veu decidir separar les habitacions? Quan veu decidir separar-vos i dormir cadascú de manera individual?
4: Bueno, no. Hi ha dies que sí, hi ha dies que no.
0: Hi ha dies que dius, escolta...
4: Perquè ja som grans, eh?
0: Clar, i a vegades és molt més còmode, no, Mercè, que dius, mira, deixem-ho clar, hem de descansar, sí. Si dormim plegats no descansem, per tant, molt millor fer-ho separats, no?
4: Sí.
0: Doncs escolta'm, Mercè, també t'envio cap a la Villarroel per anar a veure aquesta fantàstica obra que es diu Primera Llei de Newton i gràcies també per passar pels matiners.
4: Vale, moltes gràcies.
0: Una abraçada, gràcies, Mercè.
4: Adéu,
0: bon dia. Adéu. Per cert, noies, una cosa important. No sé si recordeu que al programa, aquesta setmana, vam estar parlant amb un oient que ens va explicar això.
5: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
0: Un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són des de fa les mares. Maribel, quan fa que fas això?
5: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
2: Ah, això és el que

0: la pregunta.
1: Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
2: Sí. Això espero, perquè si no a mi em mata.
3: Ha arribat el moment, avui és divendres, ahir tenia l'examen. Maribel, molt bon dia.
2: Bon dia, matiner.
3: A veure, un moment, pel to de veu, jo crec que això és positiu.
2: És positiu, molt bé.
3: Maribel, que s'ha tret el carnet.
1: Tu ja ets lliure.
2: Ai, sí, sembla mentida, ja he crescut.
3: El nen se'ns ha fet gran, Maribel.
2: Sí, ja està, ja és gran, ja és gran.
3: Escolta'm, com va rebre la notícia? Explica'm això.
2: Però, bueno, em va trucar i el primer que m'ha dit, mama, m'has suspès.
3: Oh.
2: I no fotis, i què ha passat, no pateixis, el món no s'acaba, tornaràs a pujar el setembre, octubre, novembre, quan hi hagi plaça, tu tranquil, i diu que no, que he aprovat.
3: Oh.
1: Molt bé.
3: Maribel, a partir de quin moment ell començarà a agafar el cotxe i ja no t'hauràs de llevar tan aviat?
2: Bueno, en un principi, com que sóc una mare molt controladora, i li he dit que jo la setmana que ve l'acompanyaré amb el cotxe.
3: Bé.
2: Perquè ell vagi enviant el camí i tot, i que clar, són les 5 de la matinada i no deixa de ser un nano que té una son molt profunda i anirà mig grogui.
3: Va,
2: llavors,
3: sí.
2: Jo al costat amb ell, controlant-lo, i quan arribem allà a la feina, agafo el cotxe i me'n torno.
3: Molt bé, em sembla una bona estratègia. Perquè, a més, quan et treus el carnet de conduir, no en tens ni idea de conduir.
1: No.
2: Exacte, és que és això, i a més la por que em fa, no? I més, sí. A veure, que no hi ha molt tràfic per on anem nosaltres, però no trobo que anirà mig adormit i prefereixo que es vagi habituant de mica en mica.
3: Però donem-li ja dues setmanes, Maribel, ja prou de matinar tant pel fill,
2: No,
3: vull dir...
2: jo me'n vaig a vacances el dia 20 de juliol, sí? I abans del dia 20 ja he d'agafar el cotxe, perquè jo de vacances m'he d'aixecar a les 5.
3: Perfecte, això és el tema. Escolta'm, jo ho celebro molt, Maribel, estem molt contents l'equip dels matiners, que s'ha agitat el carnet de conduir, que no és un examen senzill,
1: no.
3: I que ja
1: no.
3: Tingui la seva pròpia independència.
1: Sí. I que tu siguis lliure.
3: I que tu siguis lliure.
2: Sí, això és el que més mola.
1: Ah, això mola molt, mola molt.
3: Maribel, una abraçada ben forta.
2: Felicitats.
3: Adéu. Alerta, perquè avui arriba els matiners de Catalunya Ràdio. Tomàs Molina!
4: Bon dia.
3: Com estàs, Tomàs?
4: Molt bon dia. Em sentiu o no?
3: Sí, perfectament.
4: Ah, molt bé,
3: perfectament. I tu, sents?
4: La veritat és que no us sento gaire, si us és sincer.
3: Què et passa? Per què no us sents?
4: Això no és humà. Això no és bo per ningú.
3: Escolta'm, jo estic encantat de que passis pels matiners i que ens expliquis quin temps ens espera avui, Tomàs.
4: Doncs avui serà un dia encara de sol, encara de caloreta, però va a la baixa, això, perquè diumenge ja hi haurà els primers ruixats al Pirineu i començarà a entrar aire més fresquet,
3: sí.
4: I dilluns i dimarts baixa bastant la temperatura, es normalitza, i per tant, a qui no li agradi la calor, la setmana vinent, home, tindrem calor típica de finals de juny, però de temperatures normals, amb una calor força més moderada.
3: Hi haurà un petit respir, que això sempre va bé, com estaves dient, per aquells que no els agrada tant la calor.
4: Correcte.
3: Tomàs, doncs escolta'm, ens escoltem cada dia fins divendres que ve, que estic molt content.
4: Ah, jo també.
3: T'envio una abraçada, Tomàs, bon cap de setmana. Fins ara.
4: Bon dia.
3: Adéu. Frederic Vincent, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Escolta'm, això t'hem deixat avui...

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena, sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Rourejou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
2: Ferro d'aquest és que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més, vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em diu el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, amb Liu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tant i tan bé junts, ens entenem tan corrent i tot, què fem? Pues creem una empresa o treballem junts.
1: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el gremi de la ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys i afins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta, i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
3: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai després va aparèixer el projecte. Que... No, no, això ha ajudat molt.
2: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, doncs... Pues... Un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear. L'altre, aquí hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el cabatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir-hi molts de diners. Pues això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar, treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. El pa a quedar i quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato, i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
1: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
3: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels tres a mi em dona molta confiança. I motivació, també, de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem algo gros, el més gros que vulguis.
2: O que si t'encalles, no? A vegades que
3: correcte,
2: estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
3: Hi ha dos ulls més, més dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho a xars.
1: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sords i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
2: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet cessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear continguts per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet, i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines doncs hem fet un
3: puta. El soroll el fem nosaltres.
2: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar a fer més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot de la forja.
1: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Jou recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
2: I el tio, què va passar? Que el Jou contestava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. Per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i li podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa. Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, el pal, què faràs aquest fin de dia? Ah, no ho sé. Diu, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
1: I ara que portem una estona xerrant, el Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix donar forma al metall.
4: Ja és ficar el ferro calent per canviar-li la forma.
2: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
4: Es fa foc, modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo bombejar.
1: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que, ara que s'apropa a Sant Jordi, estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
2: I ara estem, doncs ara, a través d'una rea vella que teníem per aquí, doncs la plastem i traurem aquestes fulles. Si tu vas traient aquesta, la plastes, intentes donar una mica de forma i després amb la radial acabes de tornejar-la.
1: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
5: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic, a mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar, és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas, amb tots els nervis i les ganes, vas a veure si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell i anar picant, doncs, de mica en mica, doncs, es va creant aquesta...
2: Simbiosi.
5: Però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
1: És important mantenir el coneixement acumulat de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant van provant, entenent els processos.
2: Sí, comença des d'un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. Després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots, i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat, i si és el que ha tocat, estrufat. Doncs ja saps fer no surt, una cosa més.
5: Com que no surt de la primera...
2: Correcte.
5: És l'aprenentatge aquest de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
1: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
2: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. Jo he vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant, que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
5: Aquesta és la part política. Que no...
2: Sí.
5: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
2: I...
5: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
2: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir reclams de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada alguna cosa. Bueno, com...
5: Una mica autosuficients, de les necessitats més materials.
1: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
2: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. Que és el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. Nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu que necessito, com és el cas dels cistellaires, que necessito una eina...
5: Una rèplica d'aquesta eina.
2: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè
5: canal.
2: És el primer... El canal, perquè és el primer cop que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família, també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i que, doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Pues com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que a la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un verger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar, el que ens fa tirar endavant.
1: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells és una forma de vida i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Unir-se en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: El final de la Guerra Civil Espanyola va suposar la caiguda de la República i l'inici d'una llarga dictadura feixista. Franco va governar Espanya de forma autoritària i cruel, especialment amb els vençuts. Durant la guerra, allà on els franquistes tenien el control, s'afusellava i empresonava gent per les simpaties que haguessin pogut tenir amb el govern democràtic i legítim de la República. Però un cop acabada la guerra, els afusellaments i empresonaments no només es van sistematitzar, sinó que van esdevenir només dues de moltes formes de repressió vers la població civil. Franco no acceptava una Espanya plural. Els feixismes només conceben la societat d'una sola manera i la diferència i la dissidència no hi tenen lloc. Per això el règim franquista va perseguir qualsevol mena d'oposició, va exercir un control estricte sobre totes les facetes de la vida de les persones i va castigar durament aquelles que havien tingut qualsevol lligam amb el règim anterior. La repressió serà present al llarg dels prop de 40 anys de dictadura i molts dels mecanismes que farà servir encara perviuran durant molts més anys. Avui ens endinsem en una època en què ningú no estava lliure de sospita i on viure era passar por. Una època en què, tot i la duresa i la crueltat de la dictadura, sempre hi va cremar una flama de resistència i d'esperança per un món millor. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 6. Càstig i control. La repressió franquista.

0: La derrota republicana a mans de les forces franquistes, feixistes i nazis va suposar la pèrdua de llibertats i drets adquirits durant la República. Franco instaurarà un règim de terror que perseguirà de forma sistemàtica qualsevol oposició i exercirà un control exhaustiu sobre la vida pública i privada de les persones. Els mecanismes que farà servir seran diversos i implicaran multitud d'agents, des de la policia i l'exèrcit fins a la pròpia ciutadania. Aquesta xarxa servirà per exercir la repressió de forma extensa i exhaustiva i es mantindrà viva fins després de la mort del dictador. Durant la guerra i els moments immediatament posteriors, es voldrà generar veritable terror entre la població civil amb l'únic objectiu d'apaivagar qualsevol intent de rebel·lió. Assassinats indiscriminats, violacions, humiliacions públiques, empresonament i treball forçat seran algunes de les tècniques que es faran servir de forma sistemàtica i organitzada en aquells llocs sota domini franquista. Escoltem l'historiador i expert en repressió franquista, Joan Montblanc Lasaga.
1: Per part del general Mola hi ha aquestes instruccions, no?, que parlaven bàsicament de sembrar el terror, d'eliminar qualsevol tipus d'adversari i de generar un pànic i exercir amb càstigs exemplars. Aquestes eren unes instruccions i responia, evidentment, amb una lògica militar i, per tant, una lògica d'extermini i eliminació de l'enemic.
0: A les zones controlades pel franquisme s'aplicarà la llei militar des d'un principi i se sometrà qualsevol persona sospitosa de simpatitzar amb la República a judicis sumaríssims. Molts d'ells acabaran en afusellaments, però a banda d'aquestes execucions, al bàndol sollevat també s'exercirà la repressió per part de grups afins a Franco com els falangistes. Aquestes morts no quedaran registrades i deixaran milers de persones desaparegudes sense que se'n sàpiga el destí final. La violència contra adversaris polítics durant la guerra no serà exclusiva del franquisme. Durant els mesos posteriors al cop d'estat franquista, alguns grups d'anarquistes i comunistes assassinaran simpatitzants de la dreta, empresaris i, sobretot, religiosos. Aquests actes, però, eren accions que no formaven part de l'estratègia republicana, ni tan sols dels principals partits anarquistes i comunistes que lluitaven contra Franco, sinó que eren accions individuals, fruit de l'odi, la revenja i el fanatisme. De fet, el règim dictatorial de Franco utilitzarà les víctimes a favor seu, inflant-ne el nombre i fent-la servir com a excusa per una repressió que no esperarà que acabi la guerra per posar-se en marxa. Els territoris conquerits pels franquistes passaran també per aquest procés. A la fi de la guerra i els mesos posteriors, el règim crearà i perfeccionarà estructures i metodologies pensades únicament per castigar els vençuts. Les presons estaran plenes de republicans, anarquistes i comunistes amuntegats en espais minúsculs, sense gairebé menjar o aigua, passant fred i sent objecte de vexacions per part dels carcellers.
1: Només per posar xifres i volums, parlem de que es considera que a finals del 39 a l'estat espanyol hi ha 300.000 persones empresonades. I hem de partir de la base de que hi ha una capacitat penitenciària d'unes 20.000.
0: Amb en Joan Montblanc hem visitat la presó Model per entendre bé com va ser aquell empresonament massiu. Us proposem un exercici mental. Imagineu-vos una habitació de 4 metres de llarg per 2,5 d'ample. Probablement us vindrà al cap una sala petita, potser un dormitori individual. Doncs aquesta era la mida d'una cel·la de la presó Model a Barcelona. Durant la postguerra, en una sola cel·la, en aquestes habitacions de 4 per 2,5, hi van arribar a estar tancades fins a 18 persones. Precisament sobre això, la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta.
2: Quines eren les condicions a les presons franquistes?
1: Les condicions eren terribles i infrahumanes. Primerament perquè estem parlant d'un empresonament massiu, en unes dimensions inèdites a la història. Hem de pensar que cada poble, cada ciutat, es van haver d'habilitar espais que no estaven ni pensats ni preparats per ser presons. Barcelona mateix va tenir 5 presons funcionant a la vegada. I eren uns espais ruïnosos on, evidentment, les condicions sanitàries i higièniques eren lamentables. I aquí tots els testimonis ens parlen de les plagues de xinxes, de les rates, de la calor insuportable de l'estiu, del fred intens a l'hivern, d'unes infermeries que no tenien de res, que estaven plenes de malalts, sense medicaments, sense llits, dormint al terra. I això no només els malalts. I tot això en un context general de gana i de misèria de la postguerra, que encara els presos serà més greu. Era un escenari que era perfecte perquè qualsevol malaltia es convertís ràpidament en una epidèmia i afectés la majoria de població penitenciària. I així tenim brots de tifus, tenim brots de tuberculosi, disenteria. Però a més de tot això, hem de veure la violència extrema en què el règim franquista va aplicar el seu afany de venjança contra la població penitenciària, no? Els presos i preses eren persones inadaptables a aquesta societat, havien de purgar els seus pecats, no? Fer penitència per tots els mals que els hi atribuïen, i això genera una atmosfera també de violència, de constant maltractament, en forma doncs, d'un adoctrinament humiliant amb els principis del nou règim, de treballs forçats, de violència física, tortures... Per tant, en definitiva, estem parlant d'unes condicions de massificació, de gana, de misèria, de violència, que són la causa dels milers de persones que moriran a dins de les presons. I no per sentències judicials, sinó per aquestes condicions terribles.

0: Les dones també seran represaliades pel franquisme i ho seran amb un component vexatori i humiliant. A moltes dones acusades de simpatitzar amb la República o de ser roges, se les rapa i se les obliga a prendre laxants amb l'únic objectiu de fer-ne escarni públic, assenyalar-les i convertir-les en objecte de mofa per part dels afins al franquisme. Moltes dones patiran també violacions i maltractaments. Les que no siguin empresonades seran obligades a treballar de forma gratuïta, netejant latrines, servint a esglésies o cases de particulars. Les xifres de les dones represaliades d'aquesta manera no són clares, perquè normalment no en quedava rastre oficial. Sobre la repressió vers les dones, l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta. La respon la historiadora Caral Soler i Barjau.
1: Les dones també van estar empresonades?
2: Dels consells de guerra que es porten a terme a Catalunya, a partir de 1938, es jutgen unes 70 i pico mil persones, arribant a 80. I d'aquestes, 7.000 són dones. I 7.000, per tant, passen per Consell de Guerra. No totes van a la presó, perquè també moltes són absoltes. Però, bueno, són 7.000 dones que van passar per Consell de Guerra. I això és una qüestió que ha estat poc estudiada i poc analitzada.
0: La gran quantitat de persones empresonades després de la guerra va fer que el règim franquista dediqués més espais a l'empresonament. En un primer moment, es van fer servir convents o edificis religiosos com a espais de reclusió, fins que més tard es van erigir noves presons. Les dones patiran l'empresonament gairebé sempre sota el control de comunitats religioses.
2: Amb un maltracte, sobretot psíquic, també físic, però en el cas de les dones molt psíquic, amb molta obligació de la religió, la presència de la religió, havent de fer tasques i, bueno, doncs podent-se recollir a la redenció de penes, que era en principi tu treballaves i llavors això et reduïa per 4 dies treballats, doncs et reduïa un dia, és a dir, hi havia tot un règim establert que més o menys no era molt diferent en els homes. El que passa que les dones, doncs clar, tenen unes circumstàncies doncs, que tenen la regla, no?, el període menstrual, i això fa que, bueno, doncs no tinguessin cap mena de facilitat per poder netejar-se bé, no?, per poder mantenir aquesta higiene. Bueno, és a dir, tota una sèrie de qüestions que el que traslladen és aquesta voluntat de denigrar constantment que sentien quan estaven a la presó.
3: La repressió que va dur a terme el franquisme va incloure execucions, empresonament, exili, censura i altres formes de persecució contra aquells considerats com a enemics del règim franquista. Travessem, doncs, els miralls de memòria per traslladar-nos a una època marcada per la violència i la repressió sistemàtica de qualsevol forma d'oposició política o cultural.

0: Que no em senti la mare, per favor.
1: Maria, si us plau, no hi vagis. Avui no. El sargento fa dies que veig que sospita.
0: El sargento se'n pot anar a la merda, m'entens? Si et mira com et mira, no és perquè sospita, és perquè és un porc.
1: No barregis. Ells han d'amagar-se i aguantar uns dies. I tu fes veure que no veus com ens mira. El sargento...
0: Joana! Porten amagats mesos. I amb aquest fred. Si no mengen calent, es moriran en dos dies.
1: Han de fugir. Els has de convèncer tu. A tu t'escolten. Han d'anar cap al nord. No hi ha cap altra solució. El millor que els hi pot passar si els agafen és que els matin ràpid, que a la Modelo no hi caben més.
0: Són els nostres germans. Els nostres amics. I són l'única esperança de fer una mica de justícia. I jo els penso ajudar. Aquesta nit els hi duré l'escudella. Punt.
1: Maria, no els pots ajudar, ja està. Hem perdut la guerra. I encara que tenim el que tenim, que n'hi ha d'altres que estan molt pitjor. Dona gràcies a Déu que pots estar cuinant escudella i posant llenya a la llar de foc.
0: A Déu? Déu és a l'altre bàndol, Joana. Gràcies a Déu ens diuen com hem de viure, com hem de ser, què hem de pensar i llegir, i com hem de parlar. I callades, i esclaves dels homes i sense feina. A casa tancades, i patint pels maleïts trajos de la Guàrdia Civil. Caminen com si el poble fos seu, i ens miren com si nosaltres fóssim seves. Em fan fàstic, i vull que en Tomàs i en Roger els facin mal. Vull que pateixin.
1: Maria, ja està, ho entens? S'ha acabat. Ara toca baixar el cap i passar els dies sense que aquests cabrons ens mirin. I ja pots desfer-te de tots els llibres que amagues sota el llit, perquè si te'ls troba, ens mataran a totes dues i a la mama també.
0: Deixa'm. Acaba d'omplir la petita que vaig a buscar la bossa.
1: Que no et vegi la mama, per favor.
0: La mama no s'entera. És com si no se'n recordés el papa. Com si no hi hagués passat res.
2: I ara què collons volen aquests? Nenes! És el camió de la Guàrdia Civil.
1: Merda. Tira-ho tot a l'olla un altre cop i amaga les fiambreres ja.
0: Merda, merda, merda, merda, merda.
2: Venen a preguntar pel Tomàs i els vostres germans, segur. Es pot saber què feu?
0: Merda, merda.
2: Serveix tres plats, posa vi als gots i seieu com bones minyones i no digueu ni una paraula de més. Va, mengeu, va. Va.

0: Però la repressió no va quedar només amb els afusellaments i l'empresonament. Aquests són els vessants més visibles i cruels. Però la dictadura va crear tota una maquinària repressiva pensada per estendre la por entre la població i perseguir qualsevol persona que desafiés el règim. Per fer-ho, però, calia desfer-se de qualsevol persona simpatitzant amb idees republicanes. El franquisme va expulsar tothom qui no era afí al règim dels seus llocs de feina i en el seu lloc hi van entrar persones que simpatitzaven amb la dictadura. Això passarà també amb la Guàrdia Civil.
1: Un cop acaba la guerra, evidentment, a la Guàrdia Civil se la depura, com tants altres cossos funcionarials de l'administració pública. La universitat, els docents, totes les institucions estatals que podien tenir una importància, sobretot a la formació i el control de la població, van ser depurades de manera dràstica, radical. Això es fa també en el cas de la Guàrdia Civil.
0: Hem escoltat l'historiador Pau Casanellas Peñalbé, amb qui hem recorregut diversos espais vinculats amb la repressió franquista a Barcelona. Un d'aquests indrets és l'antiga Jefatura Superior del Cuerpo General de Policía, un altre cos policial franquista que, entre les seves funcions, hi havia la d'investigar la ciutadania per assegurar-se que no hi hagués activitat contrària a la dictadura. D'aquest cos policial en depenia el que es coneixia com la Brigada Político-Social.
1: Era el cos de la policia destinat a indagar, a espiar, a recollir informacions de confidents, de col·laboradors, sobre gent que pogués tenir algun tipus d'activitat política o social que també fos considerada perniciosa pel règim.
0: La feina de la Brigada Político-Social no depenia només dels agents que en formaven part. La dictadura va teixir una xarxa social que s'encarregava de delatar. Qualsevol veí podia denunciar al règim les activitats sospitoses d'alguna persona i posar-la al focus de la investigació criminal. Durant el franquisme, qualsevol activitat política va passar a la clandestinitat, al secretisme. La policia es dedicava a fitxar gent sospitosa d'actuar contra els interessos del règim i mantenir-les controlades, i si calia, detenir-les. Això suscita una pregunta a la Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat.
2: Què li passava a algú quan l'enxampava la policia?
1: Amb totes aquestes fitxes, amb totes aquestes informacions i amb les notes informatives que s'anaven elaborant periòdicament, és quan es practiquen les operacions policials, les detencions i també, en alguns casos, les tortures. Es donaven casos, per exemple, d'aplicació d'elèctrodes, de descàrregues elèctriques sobre el cos de la persona detinguda. Això, al llarg dels anys, va anar desapareixent, cosa que no vol dir que desaparegués la tortura física. Però la tortura física que s'intentava fer cada cop, sobretot a partir dels anys 60, de manera que no deixés marques visibles en el cos, s'hi afegia tot allò que s'anomena la tortura psicològica. Amenaces, per exemple, d'afusellament, el fet de col·locar una pistola allà i fer veure que la dispara sobre el detingut, la privació del son, el fet de fer-te estar dempeus sense poder-te moure durant hores i a vegades dies seguit.
0: Un dels indrets on es practicaven aquestes tortures era la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana, a Barcelona. Però no gaire lluny d'allà, hi ha un altre indret on també s'hi detenien i torturaven persones, la caserna de la Guàrdia Civil al carrer Sant Pau de Barcelona. Si bé el Cuerpo General de Policía actuava principalment a les grans ciutats, la Guàrdia Civil va ser el principal òrgan repressor del franquisme a les zones rurals.
1: Tenia un component de cos molt polititzat durant el franquisme. Entre altres qüestions, perquè el servei d'informació de la Guàrdia Civil, que seria, per entendre's, l'equivalent a la politico-social a dins del cos general de policia, amb unes funcions molt semblants, en documentació d'aquest servei d'informació ens trobem que diuen que tenen ordres per tenir informes personals, i no només amb informació política, sinó també amb informació de la vida personal, de si aquesta persona anava a missa o no, de si blasfemava al bar quan s'anava a prendre una canya després de la feina o el dissabte al matí, etc. Per tant, una informació molt completa sobre tota la població de cada demarcació de la Guàrdia Civil. I això implicava no només els que pertanyien de manera exclusiva al servei d'informació de la Guàrdia Civil, sinó que per recollir totes aquestes informacions tots els agents de la Guàrdia Civil havien de participar-hi. Per tant, tots ells, qualsevol Guàrdia Civil, tenia funcions de policia política.
3: Aquelles famílies associades al bàndol republicà van ser objecte de discriminació, vigilància i repressió. Molts dels seus membres van ser empresonats, executats o es van veure obligats a viure a l'exili. Escoltem, doncs, el patiment i la inestabilitat d'una d'aquestes famílies.
4: Abran la puerta, la Guàrdia Civil.
5: A las buenas de Dios, señoritas. Señora, con Dios.
6: Buenas noches, sargento. ¿En qué les podemos ayudar? ¿Qué nos ha pillado en medio de la cena?
5: Muy tarde, me parece, para que tres mujeres solas cenen sopa. Y mucha sopa veo yo para tres pajaritos. Esperaban a alguien. ¿Y estas niñas? ¿Se les ha comido la lengua al gato?
6: Saludad al sargento, nenes.
7: Buenas noches, sargento.
8: Buenas noches, sargento.
5: Las lleva muy bien educaditas, ¿verdad?
6: Hago lo que puedo, sargento.
5: Hace muy bien, muy bien. ¿Saben por qué he venido?
6: Disculpe mis modales, sargento. Quiero un plato de sopa y una copa de vino. Siéntese, que hace frío. ¿Y los hombres quieren sentarse también, sus hombres?
5: Muy amable, señora. Mis hombres no se sientan en mi presencia. Pero yo no me voy a negar a una copa de vino con esta sopa que huele que alimenta. Gracias.
6: De nada, faltaría más, siéntese. María, Joana, servid al sargento. Las niñas hacen una escudella como mi difunta madre. Dios la tenga en su gloria, ¿eh?
5: La verdad es que huele muy bien. Y ya que han cocinado para un regimiento, estará bien que un sargento coma en esta mesa. Gracias, niña. Tiene unas hijas muy guapas y muy espabiladas. Se nota. Deliciosa, niñas. Son guapas, cocinan bien, pero no son muy educadas. Cuando un hombre celebra un guiso, se le da las gracias. Más si es un invitado. ¿No creéis, niñas?
7: Gracias, sargento.
8: Gracias.
5: ¿Gracias?
7: Sargento, gracias, sargento.
5: Así me gusta. Qué bien huele esta sopa al fuego. Madre mía. Y cómo calienta el cuerpo. Tengo que confesaros algo. No lo digáis por ahí, que creo que no sería bueno para mi reputación, pero estoy enamorado de la comida de esta tierra. Vengo de León, y ahí comemos bien. Pero tengo que decir que la comida catalana me tiene cautivado. Tengo una teoría de por qué me pasa esto. Yo no entiendo nada de cocina. No es mi terreno, claro está. Pero con los años me he dado cuenta de que la comida de una región es el reflejo del alma de las mujeres de esa tierra. Y claro está que una gallega o una valenciana no son iguales y por eso la comida es distinta. Y la comida catalana es como sus mujeres. Difícil, pero jugosa. Como la alcachofa, por ejemplo. Comer todas esas primeras capas de las que no se saca casi nada, pero luego llega el corazón. Tierno y sabroso. Así sois, ¿verdad?
7: Tienes razón, sargento.
5: Bueno, y ahora me vais a decir dónde están vuestros hermanos y sus amigos. Voy a sacaros por el cuello al patio y os voy a arrancar el corazón tierno este que tenéis las catalanas.
7: Por favor, no sé nada, sargento.
9: No la toquis, fill de puta! En aquesta casa mengem l'escudella acabada de fer. I ara, menja-te-la tota! Ai!

0: La dictadura no només va castigar la població, sinó que en va treure profit. En una època en què les famílies pràcticament no tenien menjar i havien de subsistir amb el racionament alimentari, el règim feia servir presoners com si fossin esclaus per fer grans infraestructures que haguessin costat milions i venent la imatge que el franquisme aconseguia refer l'Espanya destruïda per la guerra.
1: Es van dedicar doncs, això, a la reconstrucció doncs, de ponts, de pobles, les zones devastades que es deien, esglésies, etcètera, etcètera, i a treballar per fàbriques directament, mines, construcció de pantans, etcètera. Llavors, la utilització d'aquesta població penitenciària com a mà d'obra semiesclava en condicions infrahumanes.
0: La manipulació de la informació i de la història també va ser una constant. A les escoles s'ensenyaven els principis franquistes com normes morals. El nacionalcatolicisme era present arreu. Els nens es formaven en l'espíritu nacional, mentre que les nenes havien d'aprendre a ser bones esposes, és a dir, a estar sotmeses al marit.
2: I el missatge era que la dona havia d'existir i viure per servir al marit en tots els aspectes, per mantenir-lo a casa, fer-li el dinar, fer-li el sopar, mantenir-lo net, netejar la casa, tenir relacions si només es podia, volien tenir fills i tenir-lo sempre content. I si l'home resulta que té relacions extramatrimonials, se li ha d'acceptar, no? És a dir, totes aquestes qüestions eren les que el missatge que s'enviava a la dona, que era de patir, sofrir i aguantar tot el que calgui per tal que el marit estigui content. La dona, si no es casava, si no estava casada, sí que podia tenir una feina, però òbviament era una feina sempre secundària, de secretària, de dependenta, de mestra, res de responsabilitat. I a més, si es casava, aleshores havia de deixar de treballar i si aleshores volia tornar a treballar, necessitava el permís explícit del seu marit per fer-ho.
0: El Patronato de la Mujer serà un organisme que s'encarregarà de vetllar per aquest ideal de dona sotmesa. Ho farà a través de la imposició de la doctrina religiosa, el càstig i tota mena de mecanismes de control. Però això ho veurem en un altre episodi de Miralls de Memòria. La repressió franquista va ser molta, variada i cap a tothom. Des d'expropiar cases a condemnats fins a empresonar o multar dones que feien estraperlo per poder comprar menjar. Però durant els 40 anys que va durar, la dictadura també va evolucionar, segons ho feia la societat.
1: A la postguerra castigarà els delictes polítics i de les persones més significades durant la República o durant la pròpia guerra, i a partir del finals dels 40 una de les grans obsessions és la guerrilla, són els moviments del maquis, crea la llei de bandidaje y terrorismo. Als anys 50, per exemple, és l'obsessió del règim són els delictes de la propietat, i per tant els tribunals ordinaris, es crea la fiscalia de taxes, s'endureixen les penes per tots els delictes de propietat, i com diem, ja a partir del tardofranquisme, l'obsessió de l'ordre públic, on el càstig anirà dirigit doncs, a tots aquells moviments que estiguessin reconstruint doncs, els partits polítics, sindicat, moviment obrer, moviment estudiantil, moviment veïnal, etc etc, i totes les pràctiques de vagues, de manifestacions, etc.
3: Molts cops també un interès, per exemple, per les noves formes de vida que es generalitzen als anys 60, aquests joves que vesteixen amb cabell llarg, que comencen a consumir droga, que coses molt més innocents, que ballen barrejats nois i noies en sales de festa, això jo he vist, no?, atestats policials que s'escandalitzen, no?, d'haver entrat en una sala de festes i d'haver trobat nois i noies amb una llum baixa, ballant tots junts, una cosa que avui ens podria fer riure. Hem d'entendre que era motiu també de persecució política, en aquest cas podia comportar una multa, per exemple, en el propietari d'aquest local.

0: El franquisme serà una dictadura d'inspiració feixista que sobreviurà a l'Europa democràtica de postguerra, més preocupada per l'auge del comunisme que pels drets humans a Espanya. Franco serà dels pocs dictadors que mori plàcidament al llit, exercint la duresa de la repressió fins als últims dies. L'assassinat de l'anarquista Salvador Puig Antich serà un dels últims actes de terror del dictador. Però mort Franco, la dictadura sabrà reconvertir-se i adaptar-se al context. Una llei d'amnistia permetrà alliberar presos polítics antifranquistes, però també perdonarà tots els crims del franquisme. Les grans institucions del règim, com el TOP, el Tribunal d'Orden Público, que havia perseguit sindicalistes, manifestants o militants antifranquistes, es converteix d'un dia per l'altre en l'Audiència Nacional i molts dels jutges que formaven part del TOP també tindran seient al nou tribunal. El Cuerpo General de Policía esdevindrà el Cuerpo Nacional de Policía i ni aquí ni a la Guàrdia Civil s'hi depuraran les persones vinculades a la tortura i la persecució política. De fet, a la comissaria de la Via Laietana, on hi ha documentats centenars de casos de tortures i abusos policials, encara l'ocupa el cos policial hereu d'aquell creat pel franquisme específicament per reprimir la societat. En aquest capítol hem parlat amb l'expert en repressió franquista Joan Montblanc Lasaga, llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i arxiver de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona, amb qui hem visitat la presó Model. Amb la Caral Soler i Barjau, doctora en Història Contemporània i professora agregada del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, hem visitat l'espai que ocupava l'antiga presó de dones de la Diagonal, ara ocupada per un gran centre comercial. També hem parlat amb Pau Casanellas Peñalbé, historiador del grup de recerca sobre dictadures i democràcies de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en repressió franquista. Al pròxim capítol tornarem enrere en el temps, als anys 40, per viure un dels moments més durs de l'exili republicà, la deportació a camps nazis. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: L'univers infinit.

0: dels moviments del Sol i de la Terra. Van néixer fa uns 3.500 anys, cap al 1.500 abans de Crist, en les antigues civilitzacions de Mesopotàmia i Egipte. Aquests primers dispositius per mesurar el temps es basaven en la projecció de l'ombra d'un objecte vertical, com ara un obelisc, i van ser els precursors dels rellotges de sol més elaborats. Els egipcis van utilitzar obeliscs per determinar les hores del dia i els moments claus, com el migdia, quan l'ombra era més curta. També van desenvolupar rellotges de sol portàtils de disseny més petits, uns rellotges en forma de T, que dividien els dies en intervals. A Mesopotàmia, els babilonis, grans astrònoms, van establir sistemes per mesurar el temps amb precisió, aprofitant els coneixements astronòmics sobre el moviment del sol. A partir del segle VI abans de Crist, els grecs van perfeccionar els rellotges de sol mitjançant teories geomètriques. Per exemple, Anaximandre de Milet és considerat un dels primers en introduir el gnòmon, aquest pal per mesurar l'ombra de la llum del sol i establir les hores més precises. Els romans, al seu torn, van popularitzar l'ús de rellotges de sol per tot arreu de l'imperi, fent-los habituals a places públiques i desenvolupant models portàtils. El funcionament d'un rellotge de sol es basa en el moviment aparent del sol en el cel, que és conseqüència de la rotació de la Terra sobre el seu eix. A mesura que el sol es mou des d'oest durant el dia, l'ombra del gnòmon també es desplaça, formant un arc al llarg d'una superfície plana o corbada on es marquen les hores. Tenen dues parts diferents, el gnòmon i el quadrant. El gnòmon és l'element vertical o inclinat que projecta l'ombra, i el quadrant és la superfície sobre la qual es marquen les hores.
1: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
2: La conservació dels aliments. Mantenir una bona higiene alimentària, tant a la compra com a la manipulació com a la conservació dels aliments, és imprescindible per a prevenir infeccions i intoxicacions alimentàries. Cal prendre consciència tot l'any, però especialment a l'estiu, degut a les altes temperatures que compliquen encara més poder assegurar un bon estat dels aliments en tot el procés fins al seu consum. Per evitar les toxinfeccions alimentàries, cal manipular correctament els aliments. És molt important no trencar la cadena de fred, sobretot si es transporten aliments refrigerats o congelats. Cal evitar baixades i pujades brusques de temperatura per evitar la proliferació de bacteris en intervals de temps. Un cop a casa, primer de tot i el més important és la higiene, no només dels estris que usarem des de taules o ganivets de pelar i tallar, sinó dels propis aliments i de les mans. Al llarg del dia es toquen diners, objectes que han passat per altres mans, animals i ens moquem o anem al lavabo. Per tant, abans de tocar un aliment que consumirem, i sobretot si ho volem fent cru, caldrà rentar-se molt bé les mans amb aigua i sabó. Seguidament, cal passar per aigua l'aliment en qüestió, doncs si el tallem o el pelem abans, es pot contaminar l'interior de l'aliment. I finalment, assegurar que els estris que usarem han estat correctament netejats. A continuació, cal conservar-los correctament a la zona de la nevera que els pertoqui segons temperatura per evitar canvis. Per exemple, no deixar els ous de la porta ni treure's de les oueres per evitar el contacte amb d'altres aliments, separant envasos correctes, nets i aptes per productes alimentaris i mantenir el frigorífic higiènicament correcte. També serà important mantenir separats els aliments encara crus dels cuinats per evitar les contaminacions creuades. I a l'hora de preparar els aliments, pel que fa a proteïnes animals com carn, peix o ous, caldrà cuinar-los a temperatures superiors a 70 graus per assegurar que s'eliminen tots els agents patògens. Un cop cuinats, caldrà esperar que es refredin per poder-los posar a la nevera. I si al seu moment els hem congelat, caldrà fer previsió i descongelar-los a poc dins del frigorífic. Finalment, fixeu-vos en les dates de caducitat i de consum preferent abans de consumir un aliment. Aquest estiu i tot l'any, procura seguir totes les recomanacions per mantenir una correcta conservació dels aliments i evitar toxinfeccions alimentàries.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Us ve de gust fer un tomet amb barca per la mar salada? Aquest poema ens convida a fer aquest passeig. El sentim?
5: Hola, sóc la Clàudia.

0: Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Vora l'aigua i ho ha escrit Marina Antúnez. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'aigua. Vora l'aigua, com el mar que abraça el sol rere l'horitzó blau, el tiet s'asseu a la popa de la nau i amb mans cansades subjecta una canya vella, mirant la mar que s'allunya mentre un peix neda. La llum groga ara ja és roja i decau, i es geu tranquil i somriu perquè el raig de sol s'ha fet suau. Ja fa falta menys per tornar a estar amb ella, la lluna més blanca, la més vella.
1: Gràcies, Clàudia, per llegir aquest poema i per portar-nos a tots els embaladits a fer un tomet pel mar. Fins al proper Embaladits. Adeu!
0: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una seixantena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa, en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats dels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. 3 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la vida, seria amb events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes històries, molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotògrafa hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de béns, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del camp de la vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
2: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
1: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
3: Tot això n'és d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
1: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.
4: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posterior i del terratrèmol se li havia donat en aquest pont. És un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquestes estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell, hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tas que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: les herències més tòxiques que ha deixat el desenvolupament industrial del segle XX. Durant dècades es va utilitzar massivament en naus, granges, magatzems i habitatges per a les seves propietats aïllants i el seu baix cost. Avui sabem que es tracta d'un material altament perillós per a la salut i responsable de milers de malalties i morts arreu d'Europa. Malgrat que la seva comercialització està prohibida des de fa més de 20 anys, continua formant part del paisatge quotidià de molts pobles i ciutats. L'aprovació al Parlament de la llei per a l'erradicació de l'amiant és, per tant, una bona notícia. Catalunya es dota d'un marc legal que obliga a les administracions a identificar i retirar aquest material, crear instruments de planificació i seguiment i estableix sancions per als incompliments i també reconeix les víctimes d'una problemàtica que durant massa temps va quedar ignorada. És un pas necessari i llargament reivindicat per entitats afectats i professionals que fa anys que alerten de riscos de mantenir aquest material als edificis. Però una llei per si sola no és la solució. Les xifres continuen sent molt altes. A Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb presència d'amiant, que se sumen a unes 683.000 tones de material. Bona part d'aquesta realitat és visible a les comarques d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Vic, Manlleu i Gurb figuren entre els municipis amb una major concentració de fibrociment, fruit de passat industrial i agrícola ramader que va recórrer massivament aquest material. El gran repte serà convertir les bones intencions en actuacions concretes. La retirada de l'amiant és complexa i costosa, especialment a particulars, petites empreses i explotacions agràries. Sense ajudes suficients i sense un desplegament àgil dels instruments que preveu la llei, existeix el risc que els objectius quedin sobre el paper. L'experiència de Sant Pere de Torelló arran de la pedregada de l'estiu del 2024 demostra que quan hi ha recursos i determinació es pot avançar ràpidament. La retirada massiva de cobertes malmeses va permetre eliminar bona part de l'amiant existent al municipi i convertir una situació excepcional en una oportunitat per accelerar-ne l'erradicació. Aprenguem de l'exemple. És divendres 26 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe, ja ho sabeu, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir dels quarts de 10, a la tertúlia parlarem de l'actualitat que ens envolta amb els companys del Territori 17, i després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment, a un quart d'11 del matí, de parlar sobre música. Avui Jaume Espuny ens porta Festa Major de la Trinca. I a la recta final del programa, a partir de 2:15, farem un repàs dels actes d'aquest cap de setmana al nostre territori i també repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que, com sempre, ho fem posant-nos al dia. L'addicció al joc i especialment a les apostes esportives està augmentant entre els joves, un dels col·lectius més vulnerables, segons els experts. Al programa Després del Pati del Nou TV, un grup d'alumnes de l'Institut de Vic aborda aquesta problemàtica en un espai elaborat íntegrament per ells mateixos, on reflexionen sobre les causes, els riscos i les conseqüències d'aquest fenomen. Andreu Jiménez.
2: L'addicció al joc creix entre els joves. Un 8,4% dels nois d'entre 14 i 18 anys en pateix, una xifra que fa dos anys era del 6%, i un dels motius es vincula directament amb la irrupció dels dispositius electrònics, un fet que aguditza la facilitat d'apostar des de casa en qualsevol moment i de forma molt discreta. L'educadora social i preventòloga Mariona Vilà en fa èmfasi.
3: És difícil perquè socialment està molt acceptada i pots accedir-hi 24 hores. Segurament rebràs, no?, certa facilitació social pel fet de fer-ho, i autoprohibir-te accedir a aquest tipus de pàgines ho pots fer, però te les acabes trobant. Llavors, no és fàcil.
2: Les apostes esportives són les més esteses entre els adolescents, sovint vinculades a partits de futbol i a moments de lleure amb els amics. La publicitat dels equips de primera divisió ha fet que molts ho visquin com una cosa normal. Sentim en Lluc i l'Aiman, alumnes de l'Institut de Vic.
4: Doncs s'ha vist moltes samarretes d'equips com el Madrid, el València, com que ho normalitzes més amb els anuncis, amb tot, i bueno, al final dius, bueno, miraré aquest partit i li ficaré alguna cosa així per donar-li més emoció, i és el que fa la gent amb aquest tipus de... d'apostes.
5: Normalment les apostes estan manipulades de tal manera que la casa sempre guanya. O sigui, que tu sempre has d'anar amb aquella mentalitat que és més probable que jo perdi i que guanyi.
2: Els experts alerten que l'addicció apareix de forma progressiva i silenciosa. Primer és un joc normalitzat, després un problema.
3: Hi ha molts mecanismes, no? La recompensa immediata i intermitent, el fet de que tot sigui molt atractiu i tinguis la sensació que en algun moment pots guanyar. No sempre guanyes, però com que hi ha aquesta incertesa de que potser sí, el cervell s'enganxa a aquest xute, diguem-ne, d'adrenalina, de dopamina, i queda allà com enganxat. Sí.
2: A Osona, el 2024, 13 persones van iniciar tractament per addicció al joc, totes homes. Els recursos existeixen, però encara que costi, el primer pas és reconèixer el problema i demanar ajuda abans que no sigui massa tard.
0: I l'entitat ecologista ADENC ha formalitzat aquest mes de juny la demanda del recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva de l'obra de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines. Laia de Déu, una codinenca.
6: Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit pesant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altaió, membre de l'ADENC, detalla els principals motius.
7: Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Bertí i de Gallifa i més enllà entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
6: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç del Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de l'ADENC lamenten haver hagut d'arribar als tribunals, tot i que confien que la justícia els acabarà donant la raó.
7: Des de la nostra perspectiva, evidentment, n'esperaríem una resolució positiva des del nostre punt de vista. Ens desplau enormement haver hagut de presentar aquest contenciós perquè teníem l'esperança que en la mateixa tramitació en la via administrativa hauríem estat capaços de reconduir una mala praxi. En el cas que hi hagués una estimació, una resolució positiva d'aquest contenciós, evidentment això podia comportar conseqüències en el que és l'execució del projecte, que podria ser que aquesta tardor propera ja s'iniciés.
6: Davant d'aquest moviment de l'ADENC, el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, Manel Rodríguez, ha confirmat que l'ADENC els va notificar el recurs de primera mà, però assegura que es tracta d'una al·legació procedimental a la Generalitat. Segons Rodríguez, l'inici de les obres de la variant no perilla. I és que mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADENC ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs.
0: Creu Roja Osona celebrarà aquest diumenge un concert benèfic a l'església de Sant Quirze de Besora amb l'objectiu de recaptar fons per programes de salut. Andreu.
8: Que altres vegades em toca anar a l'Hospital Clínic o al Vall d'Hebron o on sigui, eh? Però avui anem a l'Hospital Sant Jaume, ell fa la visita, jo l'espero allà perquè perquè és bastant difícil, i quan surt, doncs cap a casa una altra vegada.
2: És un dels trajectes que fan Josep, voluntari de Creu Roja, durant els acompanyaments. S'encarrega de portar persones al metge principalment, tot i que el ventall de serveis que ofereix l'entitat en l'apartat de salut és molt més ampli. Així és com s'organitzen.
8: Tenim un grup de WhatsApp de voluntariat, d'acompanyament. Es posa la proposta allà i la gent que està disponible ho agafa. I jo a vegades, quan sé que és el Pere, doncs ja el vinc a buscar jo perquè bueno, ja ens coneixem i ens trobem bé un amb l'altre.
2: En aquest cas, en Josep i en Pere, la persona que acostuma a ajudar en els seus desplaçaments a través dels acompanyants, han creat una relació d'amistat. En Josep fa 7 anys que és voluntari i la seva aportació va més enllà d'oferir el servei de transport. Amb la seva tasca ajuda a combatre la soledat, que és un dels pals de paller de Creu Roja. En parla Biel Bernils, de la Creu Roja.
9: Els programes de salut no només són ajudes econòmiques, sinó que són acompanyaments a les persones per anar als hospitals, perquè hem de pensar que la gent pobra, sobretot és pobra perquè no té xarxa familiar, per tant, que sigui un acompanyament a l'hospital també seria un ajut sanitari. També tenim projectes de gent gran, per exemple, ara hi ha l'onada de calor, que fem trucades a la gent gran perquè estan sols, o onades de fred, si fos el cas. Per tant, no només és una ajuda econòmica, sinó que és un acompanyament humà.
2: Creu Roja Osona atén unes 500 persones a través dels programes de salut. La intenció de l'entitat, però, és que la prestació que ofereixen sigui temporal, depenent de cada cas. La seva coordinadora, Maite Molís, ho explica.
10: Nosaltres intentem acompanyar aquestes persones, però clar, al final el procés l'han de fer les persones que tenem. I volem intentar, doncs, que les persones que vinguin a Creu Roja, doncs, que després vagin trobant el seu propi camí i nosaltres ser com un puntal, doncs, en aquell moment que passen per l'entitat i que un dia els puguem trobar i doncs, que la seva situació ha millorat, ha fet un canvi, amb els recursos que sabem que són limitats i tot.
2: Per tal de recaptar fons per seguir finançant els projectes de salut, Creu Roja Osona celebrarà aquest diumenge un concert benèfic de càmera a l'església de Sant Quirze de Besora.
0: Com ja és tradició, durant la revetlla de Sant Joan, un dels moments més esperats és l'arribada de la flama del Canigó. A la comarca, municipis com Vic i Torelló van festejar-ho amb una gran celebració i amb actes multitudinaris, Andreu.
2: A Osona, la flama va arribar per primera vegada a la vigília de Sant Joan del 1967 i des de llavors el ritual s'ha repetit cada any a les seves respectives localitats del territori. Enguany, però, es commemora una edició especial perquè fa precisament 60 anys que un petit grup d'osonencs, molt d'ells vinculats a la Unió Excursionista de Vic, protagonitzaven l'encesa de l'anomenat foc de germanor al Coll d'Ares. A Torelló, els deixebles de Sant Feliu han estat un cop més els encarregats d'organitzar tant la rebuda de la flama del Canigó com la revetlla de Sant Joan. Així ho explica Didac Vieites.
11: Bueno, és bonic perquè ara últimament tothom s'implica molt, agrupa moltes entitats, els geganters, els diables i, bueno, amb el centre excursionista també cada cop hi ha gent nova que ve a buscar la flama i això és bonic, que es vagi aquesta unió de tothom.
2: En un joc de relleus entre els membres de la Unió Excursionista van fer camí fins a fer arribar la flama a la població. El tram culminant del seguici el van fer acompanyants de la colla gegantera en una cercavila que va arribar al punt neuràlgic de la ciutat, la plaça Vella, on des de 6:45 de la tarda acollia la ballada de sardanes amb la cobla Canigó. Tot plegat en una edició de rècord amb més de 200 assistents al llarg recorrent sopar popular. Sentim a la presidenta dels deixebles de Sant Feliu, Aina Cubri, i també al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Marc Tienda.
12: És un rècord absolut i realment hem posat fre nosaltres perquè la plaça dona pel que dona i també el càtering també. Però sí, estem molt contents de que any rere any la gent aposta per aquest sopar popular, que a més és superguai i superintergeneracional i això ens encanta.
13: Un sopar popular que al final té l'objectiu, no, de que la gent es pugui relacionar, compartir aquesta revetlla conjuntament, fer-ho a Torelló, que la gent es quedi a Torelló per celebrar aquesta revetlla, per fer poble i per fer comunitat.
2: D'altra banda, a la capital osonenca, la flama va arribar a les 8 del vespre. L'acte organitzat per diverses entitats de la ciutat i l'Ajuntament de Vic va reunir parlaments de les autoritats, l'encesa del Grèsol i el tradicional ball de la Mulassa. Aquest any, la plaça Major, durant la revetlla, ha estat zona lliure de pirotècnica, que s'emmarca en el compromís social de la ciutat de mantenir la celebració segura i inclusiva.
0: I l'Església de Santa Maria de Cardedeu ha acollit de la missa al Camp Popular Argentí el concert d'estiu de l'agrupació coral cardedeuenca, que s'emmarca dins de la programació estable d'Arts Escèniques 2025-2026 de Cardedeu. Enric Rubio.
14: Així és, Ona, bon dia, i és que ha estat sota la direcció musical d'Emilio de la Linde, els cantaires de l'agrupació han convidat el públic a fer un viatge musical entre la tradició litúrgica i l'expressivitat del tango argentí. Escoltem el mateix Emilio de la Linde, director de la coral Cardedeu en Cants Parts.
15: La primera part són obres de diferents compositors argentinos, Astor Piazzolla, Carlos Guastavino, temes populars i altres que no són tan populars. I a la segona part és una missa completa, la missa de Buenos Aires, la missa tango, de Martín Palmeri, també compositor argentino.
14: La missa de Buenos Aires és una missa que l'agrupació va cantar fa 10 anys en el concert de celebració del centenari de la coral. Es tracta d'una obra coral, precisament, i orquestral amb la riquesa rítmica del tango i la delicadesa de la cançó popular.
15: Bueno, per a nosaltres, la música popular argentina és un repte perquè ells el que tenen en comú és la part rítmica, que és molt, molt viva, molt, molt, molt, con muchas síncopas muy acentuada, y que això en el folclore nostre pues, no és tan evident, i és el que més costa, a part d'algunes harmonies més complexes, però sobretot la part més rítmica.
14: Així doncs, amb aquest concert, l'agrupació coral cardedeuenca ha posat punt i final a la temporada estable d'Arts Escèniques 2025-2026 a Cardedeu, una proposta que ha combinat la solemnitat de la música sacra amb la força i la sensibilitat dels ritmes argentins i que ha tornat a demostrar la vitalitat i la capacitat de renovació d'una de les entitats culturals amb més trajectòria del municipi.
0: Viatjar per 60 anys de música catalana a través de l'emoció i també del cant coral. Això és el que proposa la coral Gisla de Caldes de Montbui per avui, un concert on uneix forces per a la coral Font d'en Fargues en una situació titulada D'un temps, d'un país, 60 anys de música catalana, Laio.
6: La formació calderina, nascuda a principis dels anys 80, es troba en un moment de plena revolució musical. Després d'una llarga trajectòria centrada en la música clàssica i el renaixement, l'arribada del nou director Jordi Guri els ha fet fer un salt cap a ritmes molt més actuals. Manel Sánchez, membre de la Coral Gisla, reconeix que adaptar-se a la música d'avui ha estat tot un repte.
16: Per exemple, abans no havia encantat gaire mai, doncs, el Chorango, els Catarres, o Oques Grasses, etcètera, que és el que cantarem ara. T'hauria de dir que, a veure, el canvi és una mica difícil. El canvi representa una certa transició de la coral, de cantar d'un estil a cantar un altre, perquè la música del Renaixement i la música clàssica catalana, la tradicional catalana, doncs té un ritme doncs, més, diguéssim, més, per dir-ho d'alguna manera, més quadrat. Sí.
6: Aquest canvi de xip cap al pop-rock català no el faran sols, però la cita les dues corals cantaran juntes al mateix repertori sota la direcció de la Marta Finestres i el mateix Jordi Guri. Una col·laboració musical que ha exigit mesos d'assaig individual i trobades conjuntes, però que del de l'escenari promet una potència acústica poc habitual. El repertori de la Batllada farà honor al títol del concert. Els assistents faran un viatge nostàlgic que començarà amb temes històrics de Raimon i que acabarà amb temes actuals dels Catarres o d'Oques Grasses. Tots ells adaptats per coral. Des de l'entitat busquen que el públic vibri i canti amb ells.
16: Vibrar, identificar-se amb la música, viure un moment d'emoció, etc. Perquè ja recordaràs si ja hauràs vist els concerts aquests del Camp Nou que tothom canta, i els concerts de dansa que feia i que estem acostumats doncs, de Llach, de Raimon, etc, etc, que tothom o de Springsteen, etc, que la gent va a sentir però va a cantar, el qual vol dir que la gent va a participar, i això és el que esperem d'aquí una mica també.
6: La cita és avui a 8:45 del vespre a la Sala Noble de Can Rius i l'accés funcionarà amb el sistema de taquilla inversa, de manera que cada espectador podrà fer una aportació voluntària per donar suport a la continuïtat de la música coral.
0: I seguim amb el cant coral perquè el Teatre Municipal de Manlleu es va omplir diumenge amb un concert molt especial. La coral Serpent Canta i el cor infantil de l'Escola de Música van unir les seves veus per una causa benèfica, recaptar fons per Osona contra el càncer, Andreu.
2: La coral Serpent Canta i el cor infantil de l'Escola de Música Municipal de Manlleu van unir les seves veus diumenge en un concert solidari en benefici d'Osona contra el càncer. Petites grans cançons va repassar cançons populars infantils que han marcat totes les generacions. La seva directora, Núria Serrat, ens ho explica.
17: Hi ha un petit com balla, el gegant del Pi, la lluna a la pruna, però donant-los una dimensió, o sigui, com posant-les de gala, amb arranjaments a veus i farcint-les per donar-los valor. El valor que tenen realment, que no quedin com cançons així lleugeres i potser poc serioses, sinó que donar-los una categoria que creiem que es mereixen i que creiem que convé fer difusió a la societat actualment.
2: L'actuació per als membres del cor infantil va servir per tancar el curs escolar i pujar un esglau més en la seva voluntat d'acostar la música a tots els públics formant tàndem amb la coral Serpent Canta, un conjunt amb una llarga trajectòria musical. Amb un format de taquilla inversa, la recaptació es va destinar íntegrament a Osona contra el càncer, sumant-se a la llarga llista de propostes que habitualment organitza l'entitat per oferir el seu suport a les persones que pateixen la malaltia i als seus familiars. Cristina Herrera és la presidenta d'Osona contra el càncer.
18: Preparem sopars, desfilades, dinars, berenars, caminades, marxes, curses, en fi, tot un seguit d'activitats en benefici de la nostra causa.
2: El ritme de les cançons infantils més conegudes, sota la direcció de Núria Serrat i Vull Arreixac, amb l'acompanyament musical del pianista i arranjador Pere Mateu i el narrador Xavi Freixa, el concert va omplir el Teatre Municipal de Manlleu.
0: Maria del Mar Bonet, Manu Guix, Blau Mut i Joan Crosas formen un cap de cartell de luxe per al 31è Festival del Comte Arnau de Sant Joan de les Abadeses i Isaac Muntades.
19: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
20: El Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
19: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
0: I a l'agost, la vila santjoanina acollirà la part de la llegenda del Conte Arnau, Isaac.
19: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Conte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Conte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
20: Els desitjos del Conte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Conte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Conte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem a part de la muralla amb una degustació dels dolços del Conte Arnau, que és un tas que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
19: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Conte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Conte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.
0: I més de 100 jocs s'han donat cita aquest cap de setmana en una nova edició del Car de Jocs al Cardedeu, Enric.
14: Doncs sí, així és on hi és, que la trobada organitzada pel Cardot ha reunit aficionats als jocs de taula de totes les edats durant 12 hores amb l'objectiu de compartir partides, descobrir noves propostes i fomentar el model d'oci basat en la interacció i la participació. Enguany, la jornada ha incorporat novetats per continuar fent créixer una afició que cada vegada més compta amb més i més seguidors.
21: Aquests Cardo Jocs, que són ja la sisena edició, tenim organitzades unes partides de rol, una al dematí i una a la tarda, i tenim la novetat de que fem uns campionats amb uns premis que han dissenyat els nanos d'una escola amb la seva màquina de 3D, d'impressora 3D, que són molt bonics, i aquesta és la gran novetat, que tenim aquesta col·laboració amb una escola i que s'ha pogut dissenyar un premi i que això és interessant.
14: Més enllà de l'entreteniment, els jocs de taula s'han convertit en una eina per crear vincles, fomentar la comunicació i reunir persones amb interessos compartits. Precisament aquest és un dels aspectes que més valoren els participants. En una època marcada per les pantalles i les relacions virtuals, trobades com aquesta reivindiquen el valor de compartir temps i experiències al voltant d'una mateixa taula.
0: I amb això acabem aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
22: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pepa Costa, bon dia.
23: Molt bon dia. Per fi som divendres, hi ha les portes d'un nou cap de setmana i el titular és que serà un altre cap de setmana 100% d'estiu. No tindrem grans ingredients meteorològics, podríem dir. Molta tranquil·litat, molt de sol i temperatures altes, no donada de calor, repeteixo, que ningú s'espanti, diguem, No hi haurà un nada de calor, com els últims dies, però sí com les temperatures de ple estiu. Han baixat però una mica les mínimes, una mica poc, 1 o 2 graus, i avui tindrem un dia molt tranquil, amb molt de sol, temperatures poder 1 o 2 graus més baixes que les d'ahir, moltes al voltant dels 30 graus, 30, 31, 32, els jocs més càlids, res a veure amb les temperatures de dilluns o dimarts, però farà calor, que ningú es pensi que no serà un dia de ple estiu i un dia de calor, perquè en farà i força. Algunes nuvolades a la tarda, zones de muntanya, poca cosa, no hi ha les condicions idònies perquè aquestes nuvolades puguin créixer amb força i puguin convertir-se en tempesta. No hi haurà tempestes aquesta tarda. I una situació gairebé calcada la demà dissabte, amb molt de sol, temperatures molt semblants a les d'avui, el creixement de 4 nuvolades sense conseqüències. Diumenge s'apropa una mica una línia frontal i lliscarà a la zona del Pirineu, i l'única novetat és que diumenge tarda sí que les nuvolades creixeran amb més força i sí que és possible que caigui ja alguna tempesta cap al Pirineu. Però serien tempestes molt petites, molt minces i molt localitzades. No és cap situació de tempestes importants, ni molt menys aquest diumenge. I les temperatures iguals, no variaran. Tot aquest setmana les màximes al voltant dels 30 graus i les mínimes entre els 17 i els 20, més o menys, a moltes localitats. Unes temperatures, com dic, de ple estiu, unes temperatures d'estiu, un cap de setmana d'això, d'estiu, que és el que toca ara mateix. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu.
22: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep, fins demà.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Territori 17.
1: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Hola, Ona, bon dia.
1: Com portem el divendres?
2: El portem. Setmana estranya.
1: És una setmana estranya, no sé si t'ha passat a tu, que jo quan m'he llevat almenys...
2: Sensació de dimecres...
1: He pensat, avui som divendres? És allò que dius, estava com molt
2: desubicat.
1: Molt desubicada.
2: Estem desubicats aquesta setmana.
1: Sí, sí. Però bé, saps que no falla mai, no?
2: No, divendres al 9-9 ens porta les seves portades.
1: Doncs vinga, comencem primer la primera per la d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Andreu.
2: Hi hagi més de 9.000 teulades i coberts d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès encara contenen amiant. La nova llei del Parlament preveu ajuts per accelerar-ne la retirada, però també sancions per als propietaris que no hi actuïn. Té una notícia que també hem comentat avui a l'editorial del Territori 17, i la imatge destacada, doncs, venim de la revetlla de Sant Joan i veiem a la flama del Canigó a Vic, un cop va arribar, doncs, durant aquesta festa que obre l'estiu, i que aquí Vic, doncs, de forma consecutiva, passem de Sant Joan a la Festa Major, que és el que ens destaca avui el 9-9 d'aquí de la comarca d'Osona.
1: Doncs Andreu, seguim ara per la portada del 9-9, però del Vallès Oriental. Què hi diu?
2: Llegim. Martorelles expedienta una empresa de reciclatge per una escampada de mosques. L'Ajuntament detecta dues incidències en l'activitat a la planta. Això es va fer noticiable perquè també va succeir fa uns dies també a Hostalric, i ara aquesta plaga, doncs, ha arribat a Martorelles. Per tant, aviam si se pot solucionar el més aviat possible. I la imatge destacada, doncs, Granollers, que és una de les capitals de l'handbol, i aquesta setmana ho és encara més, s'accentua més aquest esport a la capital del Vallès Oriental, ja que la Granollers Cup més internacional. El torneig torna a convertir Granollers en el centre de les mirades de l'handbol base. Per tant, Granollers estarà distreta amb l'handbol, i Vic amb la Festa Major que comença allà.
1: Exacte. Doncs Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris catalans, que com comentàvem ahir, avui totes les portades estaran enfocades cap a Venezuela.
2: Notícies que mai agrada explicar. Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Venezuela. Els equips de rescat temen que el balanç de víctimes dels sismes de magnitud de 7,2 i 7,5 superi amb escreix la xifra oficial dels 188 morts. Ara, avui al matí he mirat i ja n'hi havia més de 260. Per tant, la xifra anirà pujant a mesura que passin les hores.
1: 238 quan estava de camí cap a la ràdio, i més de 40.000 desapareguts. Per tant, pot ser
2: una tragèdia
1: important. Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
2: Que igual, el titular és clar i evident: catàstrofe a Venezuela, balanç provisional, gairebé 200 morts i milers de desapareguts, entre els quals 68 espanyols, dels quals s'ha confirmat la mort de dos ciutadans de l'estat. I bé, la imatge, doncs, es veu un dels edificis doncs, no ensorrat, perquè s'ha aguantat, però sí que es veu malmès a causa d'aquest
1: moment. I també està inclinat.
2: Sí, sembla la Torre de Pisa.
1: I què més comenta la portada?
2: Sí. Junts, el PP i Vox voten que Sánchez se someti a una qüestió de confiança. El partit de Abascal ja prepara el terreny per qüestionar els futurs resultats electorals.
1: Doncs, Andreu, seguim ara per la portada del periòdico.
2: Llegim el titular. Bellvitge lidera un estudi de 390 malalties rares. El Centre Sanitari Català descobreix i posa nom a una patologia minoritària que havia afectat una família després de dècades de diagnòstics erronis. I, evidentment, doncs, la imatge destacada és tota la runa que s'ha generat a causa d'aquests dos terratrèmols que hi ha hagut a Venezuela, o en el que llegim és els sismes de 7,2 i 7,5 graus, deixen almenys 188 morts i milers de persones desaparegudes, entre elles 68 d'espanyoles.
1: I ara acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, per la portada del Punt Avui, que... Què hi diu, Andreu?
2: Animat i amb ànimes. El cinema d'animació català multiplica per 4 la producció de llargmetratges després d'anys de moltes dificultats.
1: Ahir comentàvem nosaltres
2: pel·lícules
1: d'animació, i avui el Punt Avui ha fet èmfasi en les pel·lícules d'animació del nostre territori. També una cosa a destacar.
2: Això és el que deixa Toy Story, eh?
1: Exacte. Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta de l'estat. També començarem per la portada del País.
2: Que és molt clara: devastació a Venezuela. El balanç inicial parla d'almenys dos centenars de morts, però es tem que la xifra pugi molt més i, com hem confirmat avui al matí, doncs, aquesta xifra ha anat en augment. Dos espanyols han mort i altres 80 estan desapareguts, segons el Ministeri d'Exteriors. La catàstrofe posa a prova la capacitat de gestió del govern de Delcy Rodríguez.
1: Exacte.
2: I a la imatge, doncs, es veu més runa després d'aquest terratrèmol.
1: Seguim ara per la portada del Mundo.
2: Llegim, rescatarem a la gent amb les ungles. Aquí no ha arribat ningú. Aquestes són declaracions per part de l'executiu veneçolà. I bé, a la imatge doncs, també es veu més runa en aquest terratrèmol que ha devastat el país sud-americà.
1: Seguim ara, Andreu, per la portada de La Razón.
2: Dos forts terratrèmols s'acudeixen a Venezuela, almenys 188 morts i 1.500 ferits després de dos sismes, un de 7,2 i l'altre de 7,5 de magnitud al nord del país. Delcy Rodríguez declara l'estat d'emergència enmig de les lentes tasques del rescat. I la imatge és la mateixa que veia amb La Vanguardia, doncs una dona passant per davant d'un edifici danyat durant aquest terratrèmol al país que es troba a Sud-amèrica.
1: I acabarem el repàs de portades, com sempre, per la portada de l'ABC.
2: Que igual, el titular és molt, molt clar. Venezuela es trenca, edificis col·lapsats, infraestructures destruïdes, milers de persones sense casa i una xifra de morts que ningú s'atreveix a calcular després d'un doblet sísmic que va devastar Caracas i La Guaira. I la imatge, doncs, es veuen els equips de rescat intentant treure a persones d'aquests edificis que a causa d'aquest sisme doncs han acabat en runes.
1: Doncs aquestes són les portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estona.
2: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 9:45, per tant, moment de tertúlia. I com comentàvem abans, doncs, en aquesta mitja horeta, menys de mitja horeta, abans d'arribar a les 10 del matí, parlarem sobre l'actualitat més recent de les nostres comarques i ho farem amb la Laia de Déu, l'Andreu Jiménez i jo mateixa. Què tal, com esteu?
2: Hola.
3: Hola, bon dia. Jo molt cansada, la veritat, vull dir...
1: Estàs cansada, Laia, Cansada de la vida.
3: M'estic adormint, Ahir va ser duríssim, la tarda d'ahir, duríssima, no puc més.
1: Què vas fer, Laia, si es pot saber, ahir a la tarda?
3: Assaig d'escaldàrium. Jo ara sóc monotema, ¿vale?
1: Mira,
3: si em pregunteu és escaldàrium.
1: Et volia preguntar per sobre l'escaldàrium, perquè
3: sí,
1: t'he de confessar una cosa, i és que he començat a investigar sobre l'escaldàrium aquesta setmana. Jo, o sigui, em matareu, però no coneixia aquesta festa.
3: Bueno, tranquil·la, jo la vaig conèixer quan vaig començar a estar amb el Pau, que és la meva parella, vale? I vivia a Barcelona, vull dir que ara estic molt in, però no, tampoc ja estava.
1: Entenc que tu formes part de l'espectacle, Laia. Quin paper
3: sí,
1: tens?
3: Sí, jo sóc membre del Ball de Diables, de Caldes, i aquest any doncs faig de bruixa a l'Escaldàrium.
1: Vaig investigar una miqueta el compte d'Instagram de l'Escaldàrium, i no ho imaginava, el show que munteu allà, Laia.
3: És
1: aigua, és foc, llum i destrucció, sí. O sigui, de tot.
3: O sigui, quan ho vaig veure per primer cop, estava bastant impactada. Vull dir, era com... Clar, m'ho va plantejar, sí, és un espectacle de foc i aigua, bruixes... Vull dir, sí que és veritat que el divendres es fa el judici, que és com la prèvia, i aleshores el dissabte l'Escaldàrium es continua, que és, si el judici acaba amb que la nit envaeix el món, que és el judici a les 13 bruixes que van jutjar per bruixes a Caldes, la continuació és... O sigui, elles són les que desperten aquest infern, aquest lluç i diablesa per cremar-ho tot, no? El dissabte d'Escaldàrium, i realment és xulo de veure. O sigui, si no ho heu vist mai, jo sempre recomano que vingueu, òbviament, preparats si us voleu ficar dins, i amb roba de recanvi. Si voleu entrar dins, si voleu veure des de fora, cap problema, però intenteu venir amb cotó.
1: És rotllo sentiment de patum per...
3: És que sí, o sigui, per la gent que ho porta vivint 30 anys, pràcticament, sí, i òbviament potser aquest sentiment no el tinc tan arrelat perquè al final, doncs, jo fa molt poc que ho visc des de dins, per exemple. Però sí, quan estàs a la plaça i quan t'ho explica algú que ho porta vivint tota la seva vida, ostres, que... t'impregna d'aquesta emoció i aleshores sents la... Clar, és que anem amb música en directe, vull dir, és que és un show molt heavy, l'any passat no vam poder anar amb música en directe. En
1: sí,
3: fi...
1: ho vaig veure, sí.
3: En fi, no entraré en aquest tema, no vull tornar a parlar més. Però t'impregna moltíssim. Aleshores, és molt maco perquè la gent que ve, la gran majoria ja se saben totes les cançons, vull dir, és que les estan cantant. Literalment, i és molt xulo. Vull dir, realment és heavy la quantitat de foc que pot arribar a haver-hi, la veritat.
1: I llavors, o sigui, com la plaça, clar, o sigui, en el vídeo vaig veure com que hi havia com unes barres metàl·liques.
3: Hi ha una estructura,
1: eh?
3: Hi ha una estructura que es muntarà el dia 6 de juliol, aquesta.
1: I quan és l'Escaldàrium?
3: El dia 11 de juliol.
1: Val.
3: Es munta el dia del tour, l'estructura. Pot ser bastant divertit, aquest.
4: Sí, no?
3: Sí.
1: Ostres, clar, ara he caigut. Dic, uah, si és el dia del tour, sí.
3: És una estructura on hi ha una, dos, tres... Ara potser ho dic malament, eh? Si m'està veient algú que sigui de diables, potser em pega. Hi ha quatre tarimes, si no m'equivoco, o tres tarimes, quatre. Bueno, és una estructura que... és botata junta, que és la principal estructura, que és on es pengen, doncs, coets, on va... sortidors, traques, l'aigua també va allà, perquè també hi ha sortidors d'aigua que van rejant, on van tres bruixes, una d'elles soc jo, de fet, que està una tarima, i, clar, la plaça sí que queda delimitada amb aquest petit, o sigui, amb aquest espai, però perquè és on es concentra tot, vull dir, al final no és un correfoc, sinó que és un espectacle estàtic. I aleshores a partir d'aquí passen coses. Hi ha l'escenari que està a dalt de la plaça i passen moltes coses.
1: Que xulo. O sigui, recomanes que hi anem, a l'Escaldàrium?
3: Jo recomano que hi aneu, però si us plau, no vingueu vestits amb coses de licra i tal, encara que no us poseu, simplement per precaució, vull dir... És molt bàsic, però per precaució. Si us voleu ficar a dins, òbviament protegits, roba de recanvi, si voleu entrar a l'aigua, perquè creieu-me que acabareu xops, i això, i si voleu venir endavant, es diuen les normes de seguretat molt abans, vull dir, es van repetint, però bueno, sempre hi ha la gent que sobretot s'allotja als hotels, als balnearis, que, pues, bueno, és que van vestits com van vestits, ja, bueno, pues, els guiris no saben o no s'estan ficant, i és bastant divertit.
1: Que guai, xulo. Doncs sí, sí. Suposo que ens en parlaràs més d'aquí poquet, no, Laia, de l'Escaldàrium?
3: Sí, d'aquí poquet començo a anar a la curra.
1: Sí.
3: Monotema. Bueno, primer ve el Templàrium, després ve l'Escaldàrium, així que chill.
1: Que guai. És xulo tenir un poble amb aigües termals, Laia. Et dona per...
3: Sí.
1: Dona joc, per fer actes culturals.
3: Realment, dona molt de joc. És molt xulo.
1: Laia, també et volíem demanar, ara canviant una miqueta de tema, sobre l'incendi... d'aquest dimecres, el dia de Sant Joan. Aquí al 9-9 hem fet una notícia on hi ha una possible hipòtesi d'un petard o una cigarreta. Llavors, no sé si tens més informació o...
3: No, de fet no, és el que ens ha arribat, crec que pràcticament a tots, que la hipòtesi que més es baralla ara mateix és el tema d'això, d'alguna cosa de pirotècnia, d'algun petard, de qualsevol cosa d'aquestes. Vull dir, no sé, més enllà d'això jo tampoc tinc més informació sobre el tema, que vull dir, que aleshores continua sent un factor humà al final, vull dir, perquè un petardo no es tira sol.
4: Correcte, sí.
1: La majoria d'incendis que es provoquen, o sigui, en general, no només a Sant Joan, és per un factor humà. Vull dir, és molt difícil que sigui per un... que de cop s'hagi incendiat...
4: Un llamp pot passar,
3: passa,
1: o potser algú elèctric que no ho provoques directament tu, és provocat és una cosa humana, però no ho provoca un humà, però la majoria és per això.
3: Bueno, sí, deixar, quan deixes merda... Vull dir, ara, per exemple, que ha passat Sant Joan i s'han vist les platges com han quedat, de precioses... pues a la muntanya passa una mica el mateix, no? Vull dir que hi ha molta gent que va i al final, pues, tirem una botella de plàstic, què pot passar? Bueno, pot passar que amb la calor que està fent faci un efecte lupa i faci puf.
1: Sí.
3: Però, vull dir, no i sé. Això, i ja no parlo de burilles de tabac, vull dir que jo sóc la primera fumadora i jo quan vaig a la muntanya i fumo una caixeta o poso la rinyonera o on sigui, vull dir que hem de tenir una mica de consciència tots plegats, també, en això.
1: O a la platja també, vull dir... O sigui, és una cosa que penso que, no sé, jo almenys ho tinc com molt integrat de potser també perquè m'ho han inculcat des de casa i també el fet d'anar a un esplai també és com que ja... Vull dir, tinc molta consciència de recollir les coses de la natura, no? Però penso, ostres, la gent que va a la muntanya d'excursió i deixa un paper de l'entrepà tirat pel... És que no, és una cosa que no m'entra al cap. Però és que no, tampoc hauria de passar a les ciutats. És a dir, a les ciutats bueno, també passa, o als pobles,
3: sí,
1: no sé.
3: Sí, a mi em fa gràcia perquè la gent es posa les mans al cap quan veu un gos a una platja. Vull dir, jo que tinc gosses... No, els gossos no poden anar a la platja. Vale, i qui ha merda més? El gos o l'humà?
1: Sí.
2: No, sí, això sí.
3: És que no té cap mena de sentit. Vull dir, jo vaig amb el meu gos a la muntanya i creu que el meu gos no merda.
1: No. Vull dir, i la merda de la muntanya no la deixen els animals. O sigui, sí que deixen la seva, sí, però em refereixo
3: però final,
1: que...
3: O sigui, al final és sabon. Vull dir, saps, una cosa d'això, l'altra és... Vull dir, no, mira, és que li he portat unes xutxes, se m'han acabat, doncs el plàstic on van les xutxes, doncs el tiro a la muntanya. Home, morts. Pues no.
1: Sí. No sé, la gent és molt marrano.
2: I això, clar, l'incendi ha passat a Sant Quirze Safaja.
3: Sí.
2: Clar, Sant Quirze Safaja està projectat al macrocementiri xinès. Això...
1: M'encanta aquest tema.
2: Perquè, clar, o sigui... Potser en...
3: Fa dies que no sé res i estic preocupada.
2: Potser hi ha part de la planificació on s'ha de construir aquest cementiri que ara ha quedat malmesa.
3: Potser.
2: Com que ha d'ocupar la meitat del poble.
3: Home, és que... A veure, el cementiri està a Monistrol, eh?
2: Ah, Monistrol de Calders. És veritat, sí. No, Sant Quirze.
3: No està a Sant Quirze.
1: Sí.
3: Vull dir que en aquest sentit no crec que els hi afectés. On sí que podia haver afectat és Sant Miquel del Fai també es va tancar el dia de l'incendi per precaució, vull dir, al final són les cingleres. I des de Mollà també a mi em van dir que es veia la columna de fum, vull dir, des de Caldes, per exemple, no, però des de Mollà veies columna de fum heavy, important, bastant impactant.
2: Era el que deies tu, Ona, que des de casa teva ovelles, que tu ets hostalets, i jo a l'Ametlla no... Que en teoria estàs més a prop, igual que tu, Laia, a Caldes estàs més a prop.
3: Sí, no, jo des de Caldes no veia res.
1: Doncs jo vaig veure, des de casa del meu àvio, es veia tot el fum de l'incendi, i estava lluny, de Sant Quirze Safaja.
3: Sí, clar, això.
1: Perquè, clar, el vent bufava d'una manera que, clar, tot anava cap a, diguéssim...
3: Direcció nord. Cap a dalt.
1: Exacte, cap a dalt. Estic investigant el tema del Monistrol de Caldes, perquè crec que és per mi ha sigut el descobriment del territori 17 aquest any. I no hi ha notícies, la més recent és una notícia del 9-9, però del 20 d'abril, però no hi ha res més, no s'ha parlat més.
3: No, perquè de fet crec que segurament qui ha fet la notícia del 9-9 és qui em fa, vull dir, és qui em porta a mi la part del Moianès, aleshores... si no hi ha res més, és que no hi ha, no hi ha res més. Tinc curiositat, també us ho dic. Vull dir,
1: vosaltres creieu que es pot arribar a fer?
2: Sí.
1: Tu, Andreu, t'estim que sí, tu, Laia, també?
3: I jo crec que sí que es pot arribar a fer.
2: Sí, que
3: hi haurà problemes perquè es dugui a terme, doncs igual que ha passat, per exemple, amb la plaça d'aquí Sant Feliu, saps? Que s'ha generat aquest debat ciutadà i tot això, però que al final es durà a terme.
1: El tema de la plaça, ara si vos ens ho expliques, com està també? Fes-nos un update.
3: El tema de la plaça, ahir van començar la delimitació de la plaça. Vull dir, ahir hi havia els camions posant tal, no sé què, avui quan he arribat a Sant Feliu ja estava tot ballat, vull dir, no veus la plaça, han ficat unes valles amb tela blanca. I suposo que a partir d'ara, perquè em van comentar ahir des de Regidoria d'Urbanisme, doncs treure fanals, treure bancs, papeleres... perquè el dia 29 de juny, o sigui dilluns, comença, entra la maquinària pesant i ja comencen les obres com a tal.
1: Fins quan s'allargaran les obres?
3: 4 mesos i mig aproximadament. Si tot va sobre la marxa, 4 mesos i mig. Andreu Obert, carrer Joan Maragall, pel trànsit, per donar accés a als pàrquings dels veïns i també pels comerços. Vull dir, al final és una plaça que té comerços.
2: Clar.
3: Hi havia molts establiments, uns establiments que s'adaptaven i d'altres, principalment bars, que estaven bastant enfadats pel sí. tema terrasses.
2: Home, sí, clar, clar, clar. I més ara, a l'estiu. És que...
1: Sí, sí, sí.
3: Clar, clar, clar. És que... És fort. Aleshores, jo el que vaig veure ahir, que bueno, jo hi passo cada dia per la plaça, és que sí que finalment, el de la petita no, però el de la plaça gran de la Josep Humbert Ventura, han pogut mantenir 4 o 5 taules arrambades a la paret, que no sé si finalment les hauran de moure, jo crec que no, que es podran quedar allà, a mi no m'han dit el contrari, però bueno, és complicat, serà entretingut.
1: Sí, i també t'anava a preguntar, no sé si a la plaça, per exemple, tots la festa major de Sant Feliu,
2: no es fa la plaça.
1: O sigui, realment això no afecta, no? Per tema jo, no sé, per exemple, m'havia imaginat de muntar un escenari allà, no s'ha fet mai, entenc, no, a la plaça?
3: Bueno, que no s'hagi fet mai, no tinc ni idea. Però que crec que no, o sigui, si no m'equivoco, la festa major de Sant Feliu no es fa a la plaça.
2: No, es fa un lloc una mica, o sigui,
3: més apartat.
2: Jo vaig anar un any, sí. Una mica random,
3: allò. Queda com al mig.
2: Sí.
3: De tot.
1: Entenc també el tema dels bars, o sigui, és una mala època, realment.
3: És una mala època. S'han atrasat, si no m'equivoco, s'han endarrerit per tot el tema del debat aquest ciutadà que s'ha generat. I si no s'han endarrerit, és una mala època, realment, per fer unes obres. Vull dir, perquè si ho fas a l'hivern, al final, doncs, els bars surten perjudicats igualment, però potser no tant com a l'estiu, que al final la gent té vacances i la gent el que fa és anar al bar, vull dir, de casa al bar, del bar a la piscina, a platja,
1: sí, sí.
3: I...
2: Sí, sí, és una de les vespres.
3: Vuelta a empezar. Vull dir que no... Que al final tothom fem una mica el mateix, si fa o no fa, saps?
1: Sí, sí, sí. També, jo sempre ho penso, dic, és que l'estiu és molt mala època per fer obres, però és que també bàsicament per les persones, o sigui, els treballadors de les obres.
2: Sí.
1: Perquè l'altre dia vaig anar a gravar la variant de Sant Miquel de Balenyà, que em sembla que s'obrirà una part del tram de la variant, s'obrirà la setmana que ve, per tant, ja els cotxes ja podran anar cap a Taradell per aquest tros de la variant. Potser m'equivoco, però crec que és això. Llavors, ostres, els obrers estaven treballant a les 4 de la tarda amb plena onada de calor, amb l'asfalt que rebota tota la, o sigui, tota la calor de l'asfalt rebota.
2: Sí,
1: ostres,
2: sí, sí.
1: I a sobre, clar, amb condicions pèssimes i un sou pèssim, segurament. Vull dir, això també és una cosa, no sé si s'haurien de replantejar aquestes coses.
2: Molt difícil.
1: Sí.
3: A veure, jo crec que sí, que s'haurien de replantejar. Però clar, al final, vull dir, si et diuen que has de començar ja i és ja, també entenc la part de que com més s'allargui, pitjor, saps? Més i més. Vull dir, no oblidem que l'any que ve hi ha eleccions. Vull dir...
1: Ah, clar.
2: Ara tots els pobles
1: comencen ara tots els pobles de cop revifen.
2: Estan en obres.
1: Obres.
3: Sí, clar. Saps?
1: Sí,
3: vull
1: sí,
3: dir, de
1: sí.
3: cop és... complicat, saps, tot aquest tema, en plan, no és que sigui complicat, però al final, pues, si tu has dit una cosa quan vas presentar-te a les anteriors eleccions
1: i no ho has fet
3: guanyat,
1: fins ara,
3: pues, aleshores és com, bueno, i si a més li sumes que s'ha generat un debat ciutadà, que tens gent en contra, que, pues,
2: sí, o comences o és que si no el temps et tirarà sobre i no podràs.
3: Exacte, vull dir, al final és això, o sigui, jo crec que és més això també. Però bueno.
1: I també, Laia, aquell tema de, és que em va fer molta gràcia, el tema de les banderoles de... No sé d'on eren aquelles banderoles, que també van crear com diverses opinions, gent que estava en contra i a favor.
3: A Sant Feliu,
1: sí.
3: A Sant Feliu també. Tot passa a Sant Feliu. És petit,
1: a Sant Feliu passen coses, és com allà al Ripoll amb l'Isaac.
3: Sí, exacte.
2: Està apartat de tot, Sant Feliu.
1: Sí, sí, sí.

0: de fer això per fomentar el comerç, per, vull dir, al final Sant Feliu està com molt diversificat, però té el centre allà, i per cridar l'atenció de la gent, doncs és més fàcil, no?, tenir aquest pla i dur-lo a terme. Vull dir, em sembla que aquí queda molt bé. Jo tinc un vídeo que va quedar molt bé. Quan com volen amb l'aire i tal. És com molt, molt estètic, que se li diu, saps?
1: Sí, sí,
0: és com,
1: sí.
0: Ai, mira que mono.
1: Sí.
0: I ja està.
1: Jo crec que més el debat va ser amb el tema dels diners que es van arribar a gastar amb les banderoles.
0: Lo fort és que quan jo vaig anar a buscar gent, quasi tothom em deia que li agrada, o sigui, que estava super a favor d'aquesta iniciativa, i només em vaig trobar una persona en contra.
1: Sí, que és la que vam sentir.
0: Que era el matí i que la gent treballa, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: Però,
1: sí.
0: Clar, al final, és el meu temps, el que tinc. Aleshores, jo crec que hi ha més gent que té el run-run aquest, sobretot dels diners.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Sí, això com tots els pobles,
0: agrada,
2: eh?
0: Però...
2: Ho diuen, no? Quants diners s'han gastat, per exemple, això que dius dels diners,
0: clar,
2: a la Garriga, a la festa major, porten un grup d'aquests així que val molts diners, ui, però quants diners s'han gastat? O munten un escenari de macrofestival, ui, però quants diners s'han gastat? És com, els diners sempre és el problema.
1: Sempre és el problema, els diners.
0: El dels macrofestivals és un altre tema, eh? I els macroconcerts és un altre tema que no entraré.
1: A la Garriga hi ha algun macrofestival?
2: No, la festa major és escenari de concert.
1: Sí, bueno, gairebé totes les festes majors tenen...
0: Ara
1: és molt gran el de la Garriga.
0: Sí. S'hipotequen amb grups que valen 46.000 euros.
1: Hòstia.
2: Sí, sí, sí, en pobles petits que et porten detallets, figaflaues, grups així, sí, sí. I clar, t'hipoteques.
0: Detallets crec que està a 30.000, si no
1: m'equivoco. 30.000 per concert?
2: Sí.
0: Crec, eh?
2: No, no, ja
0: pot ser, sí. L'any passat anava por ahí. La fúmiga està a 25.000.
2: Dels 20 no et baixa.
0: Però la fúmiga són ciento de la madre, eh? Vull dir,
1: sí,
0: pensem
1: sí,
0: en
1: sí,
0: això,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, sí, que són una orquestra.
0: I no
1: sí,
0: viuen
1: sí,
0: únicament d'això.
1: No, són professors de música.
0: Vull dir que aquí entra la feina dels ajuntaments a fer una anàlisi que potser tens grups locals o grups... Una cosa, jo recordo quan sortia de festa que era anem a veure l'orquestra de versions.
1: Sí, sí, sí.
0: I ja està, que t'estalvies molta més pasta, i jo entenc que vulguis fer una nit d'un concert xulo, però no 40 concerts xulos i estar endeutat fins les tranques. Vull dir,
1: clar, això intentem, és un problema.
0: Vull dir, tens grups locals, tens gent que està en orquestres, que et fa versions... No sé,
2: però no et mou tanta gent. Aquesta
1: clar,
2: és la cosa
1: que
0: bueno, perquè s'està mercantilitzat molt. O sigui, ara mateix les festes majors ja no estan pensades per la gent que viu en el poble o als voltants, que és com s'havia fet abans, sinó perquè la gent vingui d'arreu a veure el grup totxo de tot. Vull dir, jo me'n recordo estar per la festa major de Caldes de fa un parell d'anys, crec, no sé si van portar figaflaues o algun grup així bastant important, i no es podia entrar al Parc de Can Rius. O sigui, jo com a persona que sóc de Caldes no podia entrar al Parc de Can Rius. O sigui, de la gent que hi havia. De gent
1: sí, sí,
0: de fora que havia vingut expressament. A veure, que em sembla fantàstic, eh? Però és infumable. Ho sento molt. O sigui, no és sostenible.
1: Vull dir,
0: no és sostenible una festa major així.
1: Jo moltes vegades, o sigui, potser més abans que ara, però amb les meves amigues era com, val, a veure quina ruta farem aquest any de festes
0: clar,
1: majors dels pobles,
0: sí,
1: saps?
0: Sí,
1: perquè
0: sí, jo ho he fet molts cops.
1: Comences a buscar, no sé, on toca, jo què sé, imagina't que jo vaig a veure la fúmiga al Palau Sant Jordi.
0: Jo també.
1: I vaig pensar, ostres, si no pots anar a veure la fúmiga, busca per quins pobles es mouran. Vull dir que la idea és aquesta, no? El poble que està a un Ociagón però porten a la fúmiga, doncs hi vas. Vull dir, són aquestes
0: que
1: coses
0: prop,
1: que, clar...
0: que estan per la teva zona, que una cosa és que ho facis per la teva zona. És com si jo,
2: correcte,
0: que
2: ara sí,
0: que visc a la Vallès Oriental, em mogués doncs, pel Vallès Oriental de festa major. Clar,
1: això
0: que sí,
1: està
0: de
1: bé,
0: tot el
1: sí,
0: sentit,
1: sí, sí.
0: Quan vaig a Montblanc, a casa de ma mare, doncs jo si vaig a festa major em moc per aquella zona, clar que sí.
1: Clar.
0: Però... l'altre és que t'estigui venint gent de tot arreu, vull dir, és que és molt infumable.
1: Sí, sí, sí, sí. Clar, també, o sigui, en pobles petits també, per exemple, no sé si mou gent de quedar-se a dormir a llocs, per exemple.
0: Sí,
1: si vingués,
2: sí, sí, sí, sí.
1: Si vingués un grup tot hostalets,
2: home,
1: no sé on es quedarien a dormir. Uah, però bueno,
2: doncs poble,
1: per la zona...
2: El poble del voltant es queda,
1: sí,
2: i ja
1: sí,
2: està.
1: Sí, sí, sí.
2: O sigui, no, per això no hi ha problema.
0: O al cotxe, o no dormen directament. Vull dir que aquesta és l'altra.
1: Exacte, sí, sí. No sé, que això és un tema de les festes majors, almenys

0: passar-lo per Hostalets de Balanyà. Han portat grups xulos, però vull dir, crec que sempre s'han mantingut bastant dintre de les seves capacitats econòmiques. Vull dir, és veritat, per exemple, jo estic a una entitat de joves, llavors tenim, òbviament, una part del pressupost d'Hostalets, o sigui, de, ja sigui romanent o no, va a nosaltres i va a les entitats del poble, en quantitats que són, com dic, dintre de les capacitats que pot donar l'Ajuntament.
1: Sí, sí.
0: Però sí que és veritat que crec que hi ha ajuntaments que s'esveren bastant, no s'animen una mica i llavors queden una mica endeutats per un concert o per una festa major, també això sí. Trobo que s'ha de mirar
2: sí,
0: bé.
2: Sí, després l'any següent veus els... Sí.
0: Veus com baixa el nivell de la
2: tot
0: festa.
2: Tot puja però després baixa.
0: Exacte.
1: Contracteu orquestres de versions, que és molt divertit.
2: O DJs locals i ja està.
0: DJs locals, orquestres de versions, o grups locals.
1: O grups locals. Sí, sí, sí. Segur que n'hi ha a tot arreu.
0: Sí, i ara cada cop, bueno... Trobo que cada cop hi ha més grups de joves que volen començar a fer música i també se'ls ha de donar una oportunitat sí. I donar-los una mica de veu. No sé si voleu comentar alguna cosa més, si no deixaríem per acabar de la tertúlia del divendres.
1: Jo crec que no.
0: No. Doncs vinga, no. Doncs amb això acabem la tertúlia d'avui divendres, on hem fet un mix de tot, però hem comentat la nostra actualitat. Doncs moltes gràcies, Andreu, i moltes gràcies, Lai. Ens veiem en una estoneta. Fins ara.
1: Ciao. Fins ara.
0: Adéu.
3: Territori 17. El 9FM. La veu de Sant Joan. Ona Codinenca. Ràdio Cardedeu. Territori 17.
0: I ara és moment d'escoltar la cançó del dia.

Is Into You d'Ariana Grande, i és que avui l'artista dels Estats Units bufa 33 espelmes. Ariana Grande ha publicat al llarg de la seva trajectòria 7 discos, el darrer el 2024. L'artista de Florida es va donar a conèixer el 2013 amb la cançó The Way. Aquell mateix any també va estrenar el seu primer disc, Your Truly, que va rebre una bona crítica i també va obtenir bones vendes. Des de fa més d'una dècada, Ariana és una de les artistes més influents del panorama musical internacional.

0: Territori 17.
1: De seguida ens endinsarem en Festa Major de la Trinca. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'entitat ecologista DENC ha formalitzat aquest mes de juny la demanda del recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva de l'obra de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines. Laia de Déu, una codinenca.
2: Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit pesant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altaió, membre de la DENC, detalla els principals motius.
3: Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Bertí i de Gallifa i més enllà entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
2: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç de Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de la DENC lamenten haver hagut d'arribar als tribunals, tot i que confien que la justícia els acabarà donant la raó.
3: Des de la nostra perspectiva, evidentment, n'esperaríem una resolució positiva des del nostre punt de vista. Ens desplau enormement haver hagut de presentar aquest contenciós perquè teníem l'esperança que en la mateixa tramitació en la via administrativa hauríem estat capaços de reconduir una mala praxi. En el cas que hi hagués una estimació, una resolució positiva d'aquest contenciós, evidentment això podia comportar conseqüències en el que és l'execució del projecte, que podria ser que aquesta tardor propera ja s'iniciés.
2: Davant d'aquest moviment de l'ADENC, el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Codines, Manel Rodríguez, ha confirmat que l'ADENC els va notificar el recurs de primera mà, però assegura que es tracta d'una al·legació procedimental de la Generalitat. Segons Rodríguez, l'inici de les obres de la variant no perilla. Mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADENC ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs.
1: I l'addicció al joc i especialment a les apostes esportives està augmentant entre els joves, un col·lectiu dels més vulnerables segons els experts. El programa Després del Pati del Nou TV, un grup d'alumnes de l'Institut de Vic aborda aquesta problemàtica en un espai elaborat íntegrament per ells mateixos on reflexionen sobre causes, els riscos i les conseqüències d'aquest fenomen. Andreu.
4: L'addicció al joc creix en els joves. Un 8,4% dels nois d'entre 14 i 18 anys en pateix, una xifra que fa dos anys era del 6%. I un dels motius es vincula directament amb la irrupció dels dispositius electrònics, un fet que aguditza la facilitat d'apostar des de casa en qualsevol moment i de forma molt discreta. L'educadora social i preventòloga Mariona Vilà en fa èmfasi.
5: És difícil perquè socialment està molt acceptada i pots accedir-hi 24 hores. Segurament rebràs, no?, certa facilitació social pel fet de fer-ho i autoprohibir-te accedir a aquest tipus de pàgines ho pots fer, però te les acabes trobant. Llavors, no és fàcil.
4: Les apostes esportives són les més esteses entre els adolescents, sovint vinculades a partits de futbol i a moments de lleure amb els amics. La publicitat dels equips de primera divisió ha fet que molts ho visquin com una cosa normal. Sentim en Lluc i l'Aiman, alumnes de l'Institut de Vic.
6: Doncs s'ha vist moltes samarretes d'equips com el Madrid, el València, com que ho normalitzes més amb els anuncis, amb tot, i bueno, al final dius, bueno, miraré aquest partit i li ficaré alguna cosa així per donar-li més emoció, i és el que fa la gent amb aquest tipus de d'apostes.
7: Normalment les apostes estan manipulades de tal manera que la casa sempre guanya. O sigui, que tu sempre has d'anar amb aquella mentalitat que és més probable que jo perdi i que guanyi.
4: A Osona, el 2024, 13 persones van iniciar tractament per addicció al joc, totes homes. Els recursos existeixen, però encara que costi, el primer pas és reconèixer el problema i demanar ajuda abans no sigui massa tard.
1: I més de 100 jocs s'han donat cita aquest cap de setmana en una nova edició del Car de Jocs a Cardedeu. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
0: Així és Ona, i és que la trobada organitzada pel Cardot ha reunit aficionats als jocs de taula de totes les edats durant 12 hores amb l'objectiu de compartir partides, descobrir noves propostes i fomentar un model d'oci basat en la interacció i la participació. Enguany de fer, la jornada ha incorporat novetats per continuar fent créixer una afició que cada vegada compta amb més seguidors. Escoltem a Llàtzer Cluselles, vicepresident del Cardot.
8: Aquests Cardo Jocs, que són ja la sisena edició, tenim organitzades unes partides de rol, una al dematí i una a la tarda, i tenim la novetat de que fem uns campionats amb uns premis que han dissenyat els nanos d'una escola amb la seva màquina de 3D, d'impressora 3D, que són molt bonics, i aquesta és la gran novetat, que tenim aquesta col·laboració amb una escola i que s'ha pogut dissenyar un premi, i que això és interessant.
0: Més enllà de l'entreteniment, els jocs de taula s'han convertit en una eina per crear vincles, fomentar la comunicació i reunir persones amb interessos compartits. Precisament, aquest és un dels aspectes que més valoren els participants. Escoltem en Marc, la Clàudia i en Roger.
9: És important per fomentar tot el tema dels jocs de taula, tal, es crea ambient, es munten bastantes activitats, és interessant, i venen força famílies.
10: En comptes de fer-ho a casa sol, o que ja està bé també fer-ho sol, però compartir-ho, parlar, conèixer gent, i a més descobrir nous jocs, perquè moltes vegades a mi també em bromen els jocs de taula i moltes vegades és com, em quedo sempre amb els meus, però quan parlo amb gent és un ai que guai aquest joc, ai que guai això, o sigui, és molt millor fer-ho junts que no a casa.
11: Bueno, en el fons jo crec que està bé que conèixer-te amb gent que li agrada el mateix que tu, a més de donar l'oportunitat, per exemple, de, en aquest cas nosaltres estem fent un draft, que és una cosa que si no l'organitzen aquí normalment val diners i no la fan, o no m'hi apunto. I això està bastant bé.
0: Així doncs, en una època marcada per les pantalles i les relacions virtuals, trobades com aquesta reivindiquen, sens dubte, el valor de compartir temps i experiències al voltant d'una mateixa taula.
1: I Maria del Mar Bonet, Manu Guix, Blau Mut i Joan Crosas formen un cap de cartell de luxe per al 31è Festival del Comte Arnau de Sant Joan de les Abadeses, Isaac Muntades.
12: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosas amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
13: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
12: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosas, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
1: Doncs acabem aquí aquest repàs informatiu i, com sempre, ara és moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny.

0: Bon divendres, Jaume.
1: Avui res d'anglès.
0: No, avui és veritat, eh? Vaig pensar, mira, no sé si és el primer cop que ens portes algun disc en català aquesta temporada.
1: Ostres, em sembla que
0: diria
1: sí.
0: Diria que sí, eh? Potser em vol sonar sí. Que potser sí. O un dels discos en català.
1: Sí.
0: Però bé, perquè és que clar...
1: És Festa Major aquí a Vic,
0: no? És Festa Major, quines ganes. És
1: de les primeres.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i ara el juliol o setembre, una pila de pobles...
0: Festa Major.
1: Faran la Festa Major. I, bueno, la Trinca va gravar aquest disc l'any 1970, la Festa Major, deien. I fa un repàs dels actes de la Festa Major de qualsevol poble, eh? Ara estàvem escoltant la presentació una mica, que avui és Festa Major. Però seguirem amb el pregó.
0: Amb el pregó.
1: Amb el pregó, que el pregoner va una mica despistat, s'equivoca de Sant Patró, però bueno, ja ho recordem. Endavant.
2: Amics i senyors, tutti quanti. He vingut per dir un pregó i el que migri que s'aguanti perquè sempre tinc raó. Aquest poble que em contempla! Aquest poble que em contempla! Aquest poble que em contempla! Dolçament agermanat! I que sempre fa bondat, que si no mal aniria, està avui de festa gran perquè Santa Rosalia. Vull dir Sant Gregori el Gran! No hi fa res, Sant Zacaries. Bé, com els hi plagui a vostès, perquè jo no tinc manies i si li no em costa res. Vet aquí un dia solemne, dia vell de germanor. Si voleu parlar, parlem-ne, perquè si no me'n vaig jo.
3: Adéu, adéu.
2: Les virtuts les tenim totes. Traiem pedres fins dels pans. Ah, bé, sí, al revés. Amb quatre gotes fem prodigis sobrehumans. També tenim quatre barres, quatre quartos, molta pau.
1: És un desastre de pregoner, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, la gent que va comentant les coses... Sí.
1: Hi ha un senyor que va dient Montserrat.
0: Montserrat.
1: La seva dona, aquesta prima. Bueno, el disc és del 1970, ja fa uns quants anys, però esclar, no passa de moda perquè tot el que repassen tots els actes aquests que es continuen fent igual que no l'any 70, que el segle XVIII.
0: És veritat que la Festa Major sempre ha mantingut la seva essència i sí, més o menys tots els pobles es segueixen fent coses super tradicionals.
1: Per exemple, aquí hi ha la passada, l'ofici de missa, fins i tot hi ha el sermó cap allà, el concert, que hi ha uns sustos secs de por, la processó, els gegants, l'embalat, etc. Però ara arriba l'hora de sentir les sardanes.
0: Oh.

0: record omplir de joia. Qui gosarà deixar d'espaterrada? Donzelles de vingut.
1: I una sardana, una mica diferent, però és una sardana.
2: Sí. A mi, ja dic que m'agrada el rock i tot això, però aquest disc sempre m'ha encantat. Totes les cançons són compostes pels tres membres de la crítica, de la Trinca, i en algunes lletres hi col·laborava en Jaume Piques, que era un escriptor d'aquells anys molt famós en música i coses d'aquestes. La Trinca es va formar un any abans, el 1969, i el 1989 es va dissoldre. I després es van fer aquella productora Jazz Music, que van fer la tira de programes per tot arreu, sí, sí. De la televisió, sí. Els trencaris eren Josep Maria Mainat, en Toni Cruz, que va morir fa l'any passat, i en Miquel Àngel Pasqual. Sentim ara, posem cara de badocs.
1: Va, cara
2: sentirem
1: de badocs.
2: Els focs, el castell de focs.
1: Castell de focs.

0: Quina cara de badocs, eh?
1: Sí.
0: És que és veritat que quan mires un foc, els focs artificials, sí, et quedes allò que no...
1: Ah, i la gent, oh!
0: Oh, que maco, que maco! Semblem de Barcelona, eh, amb els camacos. Que maco, que maco.
1: Bueno, podem encara escoltar-ne un altre.
0: Sí, tant.
1: El Ball de Rams, que és l'últim ball de la Festa Major.
0: Mm. Jaume, quina és la teva cançó preferida del disc?
1: D'aquest disc?
0: Sí.
1: Ostres, jo diria Les Sardanes.
0: Les Sardanes. I creus que Les Sardanes és dels teus actes preferits de les Festes Majors?
1: Sí. No sé ballar, eh?
0: No saps ballar sardanes?
1: No, però m'agrada molt mirar la gent com balla.
0: També està molt bé, també està molt bé. Doncs Jaume, acabem amb el ball de Rams aquesta secció d'avui. Que vagi molt bé i bona Festa Major. I visca la Festa Major també. I totes les Festes Majors de tots els pobles i de tot.
1: En falten molt, sí.
0: Exacte. Que vagi molt bé, Jaume.
1: Molt bé. Adéu. Adéu.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Doncs és moment de parlar sobre els actes del cap de setmana i també, per tant, moment de repassar doncs, què es farà aquest dissabte i aquest diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I començarem des d'Ona Codinenca amb la Laia de Déu. Laia, explica'ns, no sé si aquest cap de setmana tens més coses que el cap de setmana passat.
2: Doncs és una mica dispers, però hi han cosetes, hi han cosetes. Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè avui divendres tindrà lloc la conferència a la Catalunya de Sempre a la sala d'actes de la biblioteca a les 6 de la tarda. Ja demà dissabte, la sala del teatre del Centre Cívic La Fonteta acull el festival de final de curs de l'Associació de Sevillanes a 6:45 de la tarda, on hi col·laboraran el quadre de flamenc de Ripollet i a més l'espectacle anirà a càrrec de Javier Jurado i Lucero de Lora. I ja diumenge, també al Centre Cívic La Fonteta i el concert d'estiu de la Poncella a 7:45 de la tarda. I anem cap a Caldes de Montbui perquè aquí sí que és veritat que s'espera un cap de setmana d'allò més tranquil, però avui divendres, en el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+, a la Font de Lleó arriba la gran nit de Dragoll Dragom a càrrec d'Ofèlia Drax. Anem cap a Vigas i Riells al FAI perquè demà dissabte, també en el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+, hi ha el sopar amenitzat amb espectacle de drag queens amb Lili Polièster i Èxtasis Líquid a les 10 de la nit a la plaça de Miquel Bosch, i ja diumenge a 11:15 de la nit a la mateixa plaça de Miquel Bosch hi ha l'espectacle d'Impro Show amb Fem Impro. I per tancar aquesta agenda, ja he dit, ja es dispersa aquest cop, és el torn del Moianès. Comencem per Moià, on avui divendres a 7:45 a la biblioteca de Moià hi ha la xerrada Els tres eclipsis que vindran, a càrrec de Pere Bach i Joan Rovira. A l'Estany, demà dissabte a 12:00 al claustre del monestir, teniu també una xerrada amb Josep Ruaix i Carles Riera. Ells són capellans i escriptors que presenten els seus dos llibres, un és prosa completa i un altre és El dia es lleva la tarda d'Escolga. També dissabte, però a Granera, hi ha el 12è Festival a Granera, amb Kelly Moss, on fareu un viatge a través de la música en 80 minuts. I ja diumenge, però a Castellterçol, al Centre Espai Escènic, a les 6 de la tarda, es projectarà el film Blagues Lessons. I per tancar, tornem cap a Granera, perquè dissabte a les 10 del matí hi ha un taller de ratafia. I ja està, és una agenda curteta, últimament, poques coses.
1: Bueno, poques coses, però totes interessants. Així que, Laia, no passa res. Doncs ens veiem el dilluns que ve amb un nou programa al Territori 17. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, Laia.
2: Bon cap de setmana, Ona.
1: I nosaltres seguim ara per Ràdio Cardedeu amb l'Enric, que també està a punt per explicar-nos què s'hi farà aquest cap de setmana al Vallès Oriental. Enric.
3: Doncs sí, Nova, comencem amb aquest repàs cultural, i és que començarem avui divendres per aquí Cardedeu, i és que a les 7 del vespre es farà una visita guiada a l'exposició Cotó, ferro, llet i pólvora, de la que hem parlat aquesta setmana a les notícies, del Museu Arxiu Tomàs Balvei, que és una revisió crítica amb mirada queer de la col·lecció del museu. I seguim per Llinars del Vallès, ben a prop d'aquí, veurem que tindran un cap de setmana molt intens, ja que comença just avui a les 6 de la tarda, i és que estan immersos en el Nomad Festival La Vesprada, enguany ho fan junts, que es desenvoluparà al Parc dels Corbera. I ara acostem-nos fins a Santa Maria de Palau d'Ordera, i és que dissabte a les 7 del vespre a la plaça de la Vila hi ha la celebració de l'Alerta 50è aniversari de Som i Serem Sardanistes Palauencs, tot plegat amb la cobla genisenca de Taradell. I el poble que també estarà immers en un festival, però en aquest cas no pas de música, és Sant Celoni, amb la tercera edició de la FAM, 24 hores de cinema de terror i fantàstic del Baix Montseny, amb l'Ateneu acollint aquesta temporada i en el que s'espera que s'esgotin les localitats. I acabem per Vallgorguina, un dels punts més allunyats del Territori 17, i és que a les 10 del vespre, i sortint des de la plaça de Sant Andreu, tenim Caminada sota la Lluna, amb dos recorreguts, un de 10 i escaig i un de 5 i poc. Tot plegat serà avui. Així que res, molt bon cap de setmana per totes.
1: Moltes gràcies, Enric, que tinguis també molt bon cap de setmana, i nosaltres seguirem ara cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac, no sé si teniu moltes coses aquest cap de setmana a la vostra zona.
4: Bon dia, Ona. Doncs avui a Can de Bànol, per començar, hi haurà el cicle Íntims al Casino a les 8 del vespre, amb La Primera i les Mestres de la República, de David Pintor i Nan Valent, i a Ripoll serà el torn de la nit de les esglésies amb la il·luminació exclusivament amb llums d'espelmes per oferir un espai de silenci, ni contemplació, sense circuits, músiques ni discursos, només l'arquitectura, l'escultura i la llum de les espelmes perquè cadascú pugui viure en calma i tranquil·litat L'experiència d'entrar, callar i escoltar-se al monestir de Santa Maria, això serà de les 8 a les 11 de la nit. I a Sant Joan de les Abadeses hi haurà el cicle de concerts L'Estiu és Viu, amb Xivarri rumba al passeig Comte Guifré a 2:15 de la nit. I demà dissabte, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de l'Ajuntament es farà la presentació del llibre Qui et farà costat. I a les Llosses se celebrarà el festival 5 sentits a 4:15 de la tarda amb l'inici de la fireta de productes agroalimentari local davant de l'hostal. Després, a les 5, hi haurà una visita de descoberta amb Mar Ràfols i veïns de Sovelles. I a 6:45 de la tarda, el concert Un somriure infinit amb Guillem Remisa davant de l'hostal. En acabar, tast agroalimentari dels productes del Ripollès. I a Pardines es redescobriran les plantes del nostre entorn a càrrec de Dani Iglesias de Cal Cabasset. Serà al matí i es veuran les diferents aplicacions de la balca en la cistelleria i el procés de recol·lectar-la, assecar-la i emmagatzemar-la. També es farà un taller. I recordar que Sant Joan de les Abadeses es farà el lliurament de premis del desè ral·li fotogràfic al Palmas a les 6 de la tarda. També dir-vos que a Ripoll, a les festes del barri de Sant Pere, començaran a les 9 del vespre amb torrades amb botifarra i cansalada, i a 11:15 ball, i després Remembers i música actual amb DJ Sergi. I el diumenge continuarà la gresca amb la celebració de la paraula i les pregàries a 12:15 del migdia, el vermut de Germanor i l'homenatge a la gent gran. Després, a les 6 de la tarda hi haurà la festa de l'escuma amb Fefe i companyia i tot seguit xocolatada. I a Sant Joan de les Abadeses es farà una edició de sardanes amb la Cobla Sabadell al passeig Comte Guifré. Això serà diumenge a les 6 de la tarda. I per acabar, dir-vos un apunt esportiu, perquè aquest diumenge a partir de les 8 del matí des del Pavelló Vell de Camprodon sortirà la Gran Fondo amb recorreguts de 144 quilòmetres i 3.600 metres de desnivell positiu, 122 quilòmetres i 2.400 metres de desnivell positiu, i una de més assequible de 78 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu.
1: Doncs Isaac, moltes gràcies i ens veiem dilluns també amb un nou programa del Territori 17. I nosaltres sabeu que ara ja no hi ha esports, per tant ens anirem directament als actes culturals d'aquí de la nostra comarca, i com sempre tenim a punt amb Miquel R, que aquest cap de setmana agafem-nos fort perquè arriben actes importants i coses xules.
0: Arriben, sí, amb coses xules, perquè entre d'altres comença la Festa Major de Vic, per tant, primer gran cap de setmana la Festa Major de Vic, però ja hi tornaré, deixa'm primer fer un parèntesi, perquè també dels festivals aquests d'estiu comença un de potent, a cel obert, que es consolida això, només amb 4 edicions, com un dels festivals així d'arrencada de l'estiu, ja amb certa solera, que es fan als jardins del Despujol, i per tant que juguen també amb aquest escenari idíl·lic.
1: Idíl·lic
0: seria la paraula, a les Masies de Voltregà, diguéssim que l'escenari també forma part de l'encant del festival. Això, tenim el cel obert amb un cartell molt interessant, per exemple, en clau usonenca hi actuaran Dan Peralbo i el Comboi, que hi presenten també el primer directe del seu darrer disc, el King Gotch. Per tant, un moment que arriben en un moment dolç, els torellonencs, després de d'una gira que culminarà, i això en parlem més endavant, amb el mercat de música viva de Vic. I dissabte, si això és divendres al vespre, dissabte hi ha un altre jornal, Guillem Roma, en aquest cas amb les cançons del Ritual d'Expropiació, també el seu nou disc i el primer directe que presenta també així a la comarca. D'aquesta primera jornada destacar també la presència de Sidoní, un grup també molt esperat, i diumenge un altre dels grans caps de cartell, els Pets, que continuen celebrant el 40è aniversari de la seva carrera musical, i per tant cap de setmana a les Masies de Voltregà, cita obligada avui, dissabte i diumenge. Més festivals que comencen aquests dies, per exemple, el Sona Lluçanès, que ens arriba ja a la desena edició. Això arrenca aquest diumenge al monestir de Lluçà amb un concert de les Càntigues de Santa Maria, unes peces datades del segle XIII. Ens n'hem anat a un altre estil, però que pot ser també molt interessant, una vegada més també per l'indret, a l'entorn del monestir de Lluçà. Ja dic, d'aquest apunt més cultural me'n vaig ja al plenament festiu, la Festa Major de Vic. Festa Major de Vic ens arrenca aquest divendres, són 17 dies hi compten pràcticament un centenar de propostes en aquests 17 dies. Sí que és veritat que amb aquestes centenar de propostes hi compten tots aquests actes paral·lels que organitzen també entitats i equipaments, per tant, ho posen tot en aquesta bossa, una primera quinzena molt festiva, molt potent, molt cultural, i que viurà el seu primer moment multitudinari amb la crida aquest dissabte, el moment aquest que conflueixen les tres colles de la Festa Major, vinculades als tres caps de llúpia, el Merma, el Nen i la Vella. Doncs a les 9 del vespre conflueixen aquí a la plaça de la Catedral i es viu aquest esclat així de joia, no?, per donar la benvinguda a les festes. Una vegada més aquest any s'ha hagut de fer una crida al civisme, perquè els últims anys hi havia hagut algun incident relacionat amb pintures, sobretot amb edificis així patrimonials, històrics. Es demana una crida a fer servir només el líquid que es repartirà per les colles, i una mica aquest punt de prudència dins de l'entorn festiu. D'aquest primer cap de setmana, ja dic que anirem parlant els propers dies, destacaria també les mateixes colles organitzen un partit, una mena de partit de futbol amb regles pròpies, podríem dir futbol, però és una mica de tot, a tres bandes, es diu la Cridòria, sempre es feia tancar una mica la Festa Major, i aquest any s'avança el primer cap de setmana, també per motius de logística de les colles, es farà aquest diumenge a partir de 7:45 del vespre a la plaça Major. Per tant, són propostes que ja tenim d'arrencada. I una tercera gran pota important d'aquest primer cap de setmana seria el Seguici Infantil, el que seria el que anomenen la Festa Major Infantil. És una recreació del Seguici a escala, tot petit, amb totes les comparses petites. Això es farà diumenge a partir de 7:45 de la tarda, amb sortida, com el Seguici normal del dia de Sant Miquel, des del carrer de la ciutat fins a la plaça de la Catedral, on hi hauran els balls finals de Gresca. Això pel que fa a la Festa Major de Vic, ja dic que en parlarem els propers dies, perquè és
1: moltes
0: un,
1: pàgines,
0: és un continu aquests dies de parlar, però també recordar, per no deixar al marge, que hi ha tres festes majors més petites, però tenir-les en compte. Una és Perafita, també el gran gruix d'actes dedicada a Sant Pere, seran aquest cap de setmana amb una quinzena de propostes. Quatre dies més de Festa Major, ells en diuen Festa Major Petita, perquè la que celebren la gran d'estiu la fan pel setembre, però la Festa Major Petita vinculada amb Sant Pere és a Sant Pere de Torelló, i a Sora també tenim tres dies amb activitats. Per tant, qui més enllà de Vic vulgui viure festes majors, Perafita, Sant Pere de Torelló o Sora.
1: Doncs comencem temporada de festes majors, que ja les vam encetar la setmana passada, però comencen fortes, Doncs, Miquel, moltes gràcies, i anirem coneixent els actes de la Festa Major de Vic i totes les que quedin.
0: Perfecte, anem parlant.
1: Que vagi molt bé.
0: Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. I com sabeu, els divendres dediquem aquest espai a ensenyar-vos novetats musicals. Avui començarem per aquesta.

Doncs avui serà un repàs musical amb cançons que criden a l'estiu i d'un d'ells ha estat de Tallets, que ha estrenat Era Això, ha sortit avui. És un senzill, doncs, que, com dèiem, està pensat per convertir-se en la banda de sonora d'aquests dies de platja i d'estiu i moments de compartir amb la gent que estimem. El duet maresmenc torna amb una proposta molt lluminosa que combina aquest pop orgànic i més mediterrani, doncs, amb un missatge que convida a valorar tot allò que ens importa. I nosaltres també seguirem amb una cançó que també jo crec que també és una de les propostes per convertir-se en una de les cançons de l'estiu. Sentim-la.

Doncs, com sentim, Amulet és el nou single de Laura Gisbert, o Lau Gisbert, el seu nom artístic, l'ex participant d'Eufòria, ha tret aquesta nova cançó que també doncs, promet ser una de les cançons d'aquest estiu. La Laura és vocalista, també és ballarina i també és compositora i presenta aquesta proposta artística que combina molta presència vocal amb també presència escènica. I, no sé, és una cançó que també considero que és una bona proposta per convertir-se en una cançó estiu i també tenir en compte que aquesta cançó s'ha produït per Scott Ideca, que també és un dels productors que està doncs, tocant molt l'escena musical catalana. Nosaltres canviarem una miqueta de gènere i sentirem aquesta també nova cançó que ha sortit fa poc.

doncs estem sentint els Boom Boom Fighters i Cuca i també Lil Dami, doncs, que s'han ajuntat aquests diversos grups i artistes amb la cançó de Foll, un nou single, també, potser podríem dir que està barrejat amb Reggae Dancehall, i doncs que també és una cançó que jo crec que se sentirà molt per a aquestes festes majors i també ja t'he de dir que s'estan sentint. Nosaltres seguirem per aquesta una altra cançó que també s'estic segura que s'escoltarà per totes les festes majors del territori català.

El grup revelació de la banda Neon no para de sumar èxits i avui sentim aquesta nova cançó amb Buhos, també que presenta una cançó que el mateix no m'ho diu, El ventilador, una cançó que estarà a totes les festes majors, també una cançó que hi participa amb un DJ. Per tant, una cançó optimista també, doncs, que posa la idea que la vida continua, tot i això tenim dificultats emocionals, però que la vida continua i per tant que és l'estiu i que ens hem de passar bé. Nosaltres deixem les bandes catalanes per anar-nos cap a unes cançons més d'àmbit nacional, perquè tornen Bizarrap, en aquest cas amb Mike Towers.

que jo crec que també seran una de les propostes de cançó d'estiu. I nosaltres seguirem amb una nova cançó, una combinació bastant estranya, però també que tinc ganes de sentir-la, que no la tindrem present, però que la vull mencionar, que és la cançó de la Madonna i en Faith, que és una cançó exclusiva del disc de la Copa de Futbol del 2026. Potser la sentirem més endavant, no sé si la podem sentir, no la sentirem, però bé, ens quedarem nosaltres sentint... perdó? Doncs mira, no l'Andreu em comenta pel pinganillo, no sentirem la cançó de la Madonna i en Faith, però sí que sentirem una cançó de la Madonna que ha sortit fa poc amb la Sabrina Carpenter.

Doncs bé, no hem pogut sentir la nova cançó del Mundial, que suposo que la sentirem més endavant, amb la Madonna i en Fit, però estem podent sentir aquesta cançó amb la Madonna i la Sabrina Carpenter. Jo considero que és una música que sonaria a una passarel·la de moda o que també podria ser part de la banda sonora del Diable Vesteix de Prada 2. En fi, això es quedarà a l'aire. Nosaltres amb aquesta cançó acabarem el Territori 17 d'avui i tornarem dilluns puntuals a les 9 del matí a les vostres emissores de ràdio local. Que vagi molt bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continuem pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols

0: Espanyols informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats venezolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
0: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la Franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb tres pobles evacuats i un altre confinat i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent, el foc encara no s'ha pogut estabilitzar i manté encara diversos flancs actius. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant els discursos d'odi i LGTBI-fòbia, fenòmens que veu en augment a hores d'ara. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, encara no són conquestes irreversibles. La commemoració oficial ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+, a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. I l'Etxe Pascual presentarà un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb, a Osona, tota la plantilla. Segons ha informat el col·lectiu Ronda, el procediment s'ha comunicat poc després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet.
2: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

And I touched your face, narcotic mind from lace.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, där.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Welcome to Bafalungo's World.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar al pròxim curs escolar.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
5: Em desperta la consciència que la lluita va extingir i modero el meu efecte amb distància. Dono cabuda a les temptacions, les emocions, partícipes de cada experiència. No tinc esclaus lluitant per la seva independència. El cervell està vetat a liderar les pertinences i et vull. Més a prop o més lluny, el que ens faci bé. Donar vida al nostre espai i al nostre temps. El meu al·licient és trobar el Shambhala dintre meu. T'ho explico.

Reclama viure amb joia cada transformació. Si sóc un escull inevitable, aparta'm per si no m'aparto, per si no ho veig clar. Per si la veritat no es deixa entendre en un cor adulterat, provem l'atzar. Ara que ens veig valents, fem-ho ben fàcil i ens farem també. Bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen en un nou incendi declarat aquest matí a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat. El foc amb diversos focus afecta en aquests moments un barranc i ha mobilitzat un total de 15 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris. Els equips d'extinció treballen per evitar que les flames es propaguin fins a la vessant oposada. A banda, també, els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat en les darreres hores a Veneçuela. Amb tot,

0: Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i també ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació dels cadàvers. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, fent aquest anunci.
1: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
0: En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation Unió Europea, volíem dir, i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han pogut beneficiar d'aquests fons. I els Mossos d'Esquadra han localitzat un cos sense vida a la platja de Badalona. El dijous van rebre també una denúncia per la desaparició d'un jove mentre nedava amb amics. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació i estan a l'espera de poder identificar el cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no. I també els Mossos han detingut un home després de presumptament ferir a la seva mare amb una arma blanca aquest matí a Sitges. Després de l'agressió, l'home ha intentat fugir llançant-se al mar a la platja de Sant Sebastià, fet que ha obligat a activar un dispositiu amb els serveis marítims dels Mossos i els bombers.
2: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que se li havia donat en aquest pont. És un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peixu.
2: No, Peixu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peixu.
2: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diguem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida. Seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Tot això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, els mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la food truck hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Doncs ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

0: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.
1: Em dic Trini Sánchez Mata. M'agrada el meu nom, el primer cognom i sobretot l'altre. Tothom em diu que sóc guapa. Si no, pobres d'ells, els torço els turmenys i em quedo tan ample. Tampoc no sóc tan violenta. Pego però lo just quan tinc un disgust. Sóc de sang calenta. I qui digui que m'ho invento ja pot tremolar. Mata bé de matar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb l'origen de l'incendi forestal de Tiana, que tot apunta que hauria estat provocat. El foc iniciat en una zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat ha obligat també a confinar diversos municipis. Connectem ara, volíem dir, amb la nostra companya, la Laura Cira. Laura, com evoluciona aquest incendi? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs, com tu deies, ara són quatre ja els municipis confinats. Si bé el confinament ha començat amb 17 masies disseminades de Tiana, s'ha anat estenent i aquests quatre municipis han rebut una alerta al mòbil. Núria Parlon, consellera de l'Interior.
3: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos.
2: L'incendi continua ben actiu. En aquests moments hi treballen 16 dotacions terrestres als bombers i 6 aèries que aprofiten l'aigua de la piscina municipal, que és en la zona poliesportiva, a tocar d'on s'ha originat aquest foc. La B500, la carretera que va de Badalona a Mollet, està tallada i, segons els agents rurals, de moment el foc afecta una superfície aproximada de 25 hectàrees.
1: Gràcies, Laura. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I a banda, també els bombers continuen treballant en l'incendi que es va dir

0: Clara, ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Font ja s'ha desconfinat i 240 veïns de tres poblacions continuen, en aquest cas, desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat a Veneçuela. Amb tot, el govern espanyol ha ordenat també mobilitzar fins a 1 milió d'euros per ajudar a Veneçuela i Catalunya enviarà, per la seva banda, avui mateix 15 especialistes del cos de bombers per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes. També ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han beneficiat d'aquests fons. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix, amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blaumut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blaumut amb Sant Joan.
2: A Blaumut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blaumut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Prop de 16.000 persones estan confinades en aquests moments per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana, al Maresme, i que té diversos focus actius. 22 dotacions dels bombers lluiten contra aquest foc, pel qual els Mossos ja han detingut una persona. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també dona detalls del confinament.
2: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fos de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
1: Davant d'aquesta situació, estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat, i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims, i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà, a l'interior gironí, arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi Pérez. És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
4: Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació. Mucho de...

0: de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
1: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
2: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
1: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral.
2: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
1: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes, que ara només porten els comandaments.
2: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
1: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
2: En esports, el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat que campió de la Lliga, Jordi Cochran.
3: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
2: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passa en 4 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Dues dotacions dels bombers lluiten a hores d'ara contra un incendi forestal declarat a Tiana, al Maresme, i que ha obligat a confinar les poblacions de Tiana, Martorelles, Sant Fost de Campcentelles i Santa Maria de Martorelles. Es tracta d'un foc amb diferents focus que s'ha iniciat a la zona de la deixalleria de Tiana i pel qual ja s'ha detingut una persona. El focus de l'incendi i els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, molt bon dia, com està la situació?
5: Molt bon dia. Doncs l'incendi continua actiu, tot i que Pep Colàs, el cap d'intervenció dels bombers, ens acaba de dir fa molt pocs minuts que confien en poder-lo estabilitzar d'aquí a poca estona. De fet, hi treballen moltíssimes dotacions dels bombers, en aquest moment 30 de terrestres i més d'una desèrie de mitjans aeris. De moment no tenen constància que hagi afectat habitatges ni persones, però han intentat rebaixar la intensitat, sobretot en els últims minuts, en l'última hora, del flanc esquerre, que finalment han aconseguit ancorar en una zona de vinyes. Per tot plegat, a mig matí s'han confinat 4 municipis, Tiana, Sant Fost de Campcentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, i com deies, també s'ha detingut una persona per indicis de la seva participació en els fets.
6: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Campcentelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
5: Era Núria Parlo, un conseller d'Interior, uns confinaments que es podrien aixecar ben aviat, com a mínim a Tiana, la part cap al mar. En canvi, la zona del Vallès encara es mantindria una estona confinada. Les agents rurals calculen que l'incendi hauria afectat prop de 25 hectàrees. Els bombers, però, ens diuen que de moment no ho han pogut calcular.
2: Gràcies, Laura Serra, per aquesta última hora de l'incendi de Tiana, però paral·lelament els bombers treballen en l'extinció d'un altre foc, en aquest cas de vegetació agrícola a Tàrrega, a l'Urgell. Una vintena de dotacions i 4 mitjans aeris treballen en l'extinció d'aquest incendi. Anem també fins allà, a Ràdio Tàrrega. Mariona Fígols, bon dia.
7: Bon dia. Bé, continua actiu l'incendi de vegetació agrícola al nucli de Santa Maria de Montmagastrell, al terme municipal de Tàrrega. Els bombers mantenen el dispositiu d'extinció amb 15 dotacions terrestres després que els mitjans aeris s'hagin retirat en constatar una evolució favorable del foc. Segons han informat els bombers, l'incendi encara no està estabilitzat, però evoluciona favorablement gràcies a les tasques d'extinció i consolidació del perímetre. Les primeres estimacions situen la superfície afectada en unes 40 hectàrees de terreny agrícola. Els efectius continuen treballant sobre el terreny per acabar d'ancorar el perímetre i evitar possibles represes de les flames. També col·laboren els grups de PAF i GRAF dels bombers, així com tractoristes i els Mossos d'Esquadra en les tasques de suport logístic.
2: Gràcies, Mariona. I seguim també molt pendents del foc forestal declarat a la franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat unes 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
1: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
2: Durant la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
1: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
4: Notícies en xarxa.
2: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Veneçuela. També s'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a aquell país.
1: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
0: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
1: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
8: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
1: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
9: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
1: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
10: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
1: El Consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353 casos. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
12: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
11: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
2: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
1: Malgrat l'increment, la coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit d'allò que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de familiars i usuaris de residències. María José Carcelén.
13: Espanya destina a aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de 1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025.
1: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
2: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
15: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
14: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
16: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i hi votin favorablement.
17: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
14: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
2: És 3:15, no deixem Barcelona, ja que una setmana per al Grand Départ, el Tour de França, tindrà afectacions en la mobilitat per carretera, tant diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a la capital, com dilluns 6 entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitza 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
19: Tindrem un Procicat que estarà activat en
6: sempre alerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les tres etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
18: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
4: Notícies en xarxa.
2: Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala política dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
20: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb imbubució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
19: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
2: Doncs no deixem l'àmbit econòmic, perquè la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Avui s'ha presentat un projecte estratègic que preveu una vintena d'actuacions fins al 2035, amb una inversió que podria superar els 1.000 milions d'euros. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
21: Es tracta d'un full de ruta amb una vintena d'actuacions per transformar el territori des de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic, un projecte que l'alcalde Xavier Reverté ha qualificat d'ambiciós i de futur.
22: És un projecte ambiciós, és un projecte de futur, és un projecte on realment valorem un pla integral que és la sostenibilitat, és el creixement, és el talent del jove, i sobretot un projecte on ens hem de sentir tots realitzats i que tots poguéssim confiar en tirar-ho endavant.
21: La iniciativa podria convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la cimera de Nacions Unides de finals del 2027. Un projecte que té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros.
2: No deixem les Terres de l'Ebre. La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'Espai Joan Moreira en l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual executiu municipal, que qüestiona la contractació dels treballs de la coberta i la neteja interior, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. El govern assegura que part de les obres es van executar abans de l'adjudicació formal, fins i tot després d'inaugurar l'espai. Per la seva banda, l'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat i defensa que tots els expedients es van tramitar correctament. Atribueix la denúncia a una estratègia política.
24: És evident que aquesta denúncia respon a una autorització politico-partidista de la justícia per part del senyor Jordán i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament, no hi ha cap fraccionament i d'obres a l'Espai Moreira se'n va fer abans de la inauguració d'una de totes les sales que hi ha per rehabilitar i se'n van continuar fent després. De fet, encara avui n'hi ha dependents perquè l'actual govern porta 3 anys sense actuar en aquest indret.
23: Mentrestant, la Fiscalia ja ha requerit la documentació dels contractes a l'Ajuntament i informació detallada sobre altres treballs adjudicats pel govern de Junts per Tortosa a la mateixa empresa.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
18: Els fets han passat aquest matí. L'home que pateix un trastorn mental ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
2: I els Mossos localitzen un cos a la platja de Badalona.
18: Ara s'està a l'espera de la identificació per saber si es tracta d'un jove desaparegut ahir mentre nedava amb amics.
2: Hey. És moment per a la cultura. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
0: Bon dia. Doncs els éssers humans han adaptat l'entorn a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architects for a Planet in Transition explora sistemàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals. Aquesta exposició de 4.000 metres quadrats és un dels elements centrals del Congrés Mundial d'Arquitectes que es celebra durant els dies 28 de juny al 2 de juliol. Ahir arquitectes d'arreu del món participen en ponències i taules rodones per debatre com treballar de manera multidisciplinària per afrontar els reptes de futur derivats de les diferents crisis globals.
2: Gràcies, Neus Aragall, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans de diversos àmbits. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
5: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
3: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya, es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.
2: I arriben els esports. Avui amb en Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se per 1-4 fora en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Dídac Plana.
8: Pues molt especial, perquè al final, com et dic, portant 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal també, doncs, poder aixecar la primera lliga com a capità, un somni i la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.
7: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera temporada a la banqueta.
8: Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido, no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones.
7: En ciclisme, Mireia Benito ha tornat a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva. La de Llorenç del Penedès és la gran dominadora d'aquesta disciplina.
25: Cada año es diferente, ¿no? Cada año es especial y sí que este año quizás no venía con la confianza que había venido otros años, ¿no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final, pues, quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
7: Paula Blasi, que va patir una caiguda fa uns dies entrenant, va acabar en quarta posició i a causa de les conseqüències d'aquest xoc ha decidit no participar en la prova en ruta de demà, en què era una de les principals favorites. I en futbol, el porter Juan Carlos del Girona deixa el club gironí després de 7 temporades al conjunt blanquivermell.
26: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar. Estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
7: Tampoc continuarà el conjunt gironí el porter Rubén Blanco, un Girona que ha anunciat dos amistosos de pretemporada, el primer contra l'Olot el 22 de juliol i el 29 d'aquest mateix mes, que rebrà el Castelló al conjunt gironí, i un espanyol que s'enfrontarà contra el Sabadell, també un altre dels confirmats dels partits de preparació dels equips catalans en aquest estiu.
2: Moltes gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida, actualitzem la informació sobre els incendis que continuen actius. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: Fisioteràpia i embaràs.
13: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
11: Salut Activa.
15: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
27: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
11: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat a mig matí. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament a la urbanització Colònia Bosch i a l'Albert La Conreria de Tiana. Els bombers preveuen estabilitzar l'incendi en molt poca estona. Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
28: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu. que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
2: És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
6: Són xifres provisionals, ja que hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
14: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
6: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
2: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
6: Ja representen un terç dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Van arribar a ser 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament també en l'àmbit laboral.
2: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
6: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten als comandaments.
2: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.
6: Que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
2: En esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. Jordi Cochran.
7: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
2: Al control de Saibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passant 3 minuts de 2:45.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És l'última hora. Els bombers han aixecat el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana a causa de la bona evolució que està tenint l'incendi declarat a mig matí entre Tiana i Montgat, a la zona de la deixalleria. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Els bombers, de fet, preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. El focus d'aquest foc hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, bon dia. Com estarà mateix la situació?
17: Bon dia. Doncs el foc continua actiu, tot i que evoluciona favorablement segons els bombers. Ara estan acabant de tornar, de tancar-lo amb línia d'aigua i treballen en aquests moments una trentena de dotacions terrestres i 11 mitjans aèris. Tot i així no es té constància que hi hagi hagut cap afectació ni habitatges ni persones. L'última hora és aquesta, el desconfinament dels 4 municipis, també de l'urbanització Colònia Bosch i de l'Albert La Conreria, però es manté confinades 3 urbanitzacions, Mas Llombard, Mas Ports i Mascoll, d'aquesta última del municipi veí d'Alella. Tot plegat en un dia en què els agents rurals estan treballant amb la hipòtesi de la intencionalitat, ens explicaven, perquè han detectat 5 focus inicials, però així ho estan investigant. L'incendi afecta la serralada de Marina i de moment, segons els agents rurals, hauria afectat almenys la superfície d'unes 25 hectàrees, tot i que els bombers encara no ho han pogut calcular.
2: Gràcies, Laura Serra, de Mataró Ràdio, i també molt pendents del foc que crema a Tàrrega, l'Urgell. Es tracta, en aquest cas, d'un incendi de vegetació agrícola. Les descàrregues dels mitjans aeris han estat molt efectives els últims minuts, tot i que l'incendi encara està actiu.
6: Els bombers mantenen les dotacions terrestres per ancorar l'incendi. Treballen en una àrea d'unes 41 hectàrees.
2: I també molt pendents encara del foc forestal declarat a la franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat, en aquest cas, 1.000 hectàrees. Així, tots els equips d'extinció han destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
6: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
2: Al llarg de la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, que és molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
6: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
16: Notícies en xarxa.
2: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que s'ha sacsejat Veneçuela aquesta setmana. També s'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
6: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes. Les pitjors destrosses són al litoral del país, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
14: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
6: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
0: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
6: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i amb 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat avui amb un minut de silenci. L'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
5: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
6: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
2: I una última hora en referència a aquest doble terratrèmol, perquè s'eleva gairebé 600, un total de 589, el nombre de persones mortes per aquests dos sismes, i el nombre de ferits ja s'acosta als 3.000.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tornem a Catalunya. Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia també dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
19: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
18: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
2: No deixem les discriminacions ni l'àmbit social, perquè a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a l'ús turístic.
6: El desnonament s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo.
3: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema. El tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
2: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve, del juliol. Serà una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
20: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
8: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
21: Els demanem que quan portem de nou aprovació al reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
22: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots tinguéssim, o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
8: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
2: Encara a Barcelona hi ha una setmana per al Grand Départ. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa entre Tarragona i la capital i dilluns 6 amb la que va entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a la mateixa ciutat de Barcelona i la presentació dels equips just el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès, bon dia.
23: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
24: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
23: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
2: Són 3:15 i, Judit, seguim amb tu perquè les obres d'ampliació de l'estació de Sants obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà, per cert, a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació barcelonina. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
23: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
16: Notícies en xarxa.
2: Seguim amb més qüestions de la jornada. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya 2025-2040 que han presentat a Lleida aquest matí els consellers Òscar Ordeig i Albert Dalmau. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
1: Dels 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, amb les partides destacades de 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per al canal Segarra-Garrigues. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que la necessitat de modernitzar les finques agrícoles veu en part pel creixement de la producció d'aliments, que caldrà tirar endavant en un futur i tocarà fer-ho de forma més sostenible i eficient. Així ho deia el conseller.
9: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys, un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i, a més, hi haurà més competència.
1: Per la SAP, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el sector agroalimentari és un sector fonamental de l'economia catalana i que, per aquest motiu, la inversió de 3.000 milions d'euros s'ha tirat endavant per recuperar el temps perdut en aquesta matèria. A més de modernitzar els sistemes de reg, el nou pla també estipula que els nous projectes incorporin instal·lacions fotovoltaiques per tal de reduir els costos energètics.
2: Del Segrià al Berguedà, allà el Consell Comarcal i els ajuntaments de Cercs i Bagà posaran en marxa aquest estiu una patrulla de guardes rurals per vigilar els trams del riu Llobregat més massificats. A Cercs patrullaran per la zona del pont de Pedret, a tot el perímetre i també a tot el perímetre de la Baells. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
10: El Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Cercs i Bagà finançaran conjuntament una nova patrulla de guardes rurals que es suma a la ja existent a la Riera de Merlès des de fa 4 anys, amb molt bons resultats. L'objectiu és reduir els actes incívics, prevenir incendis forestals i garantir la lliure circulació de veïns i vehicles d'emergència. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
28: I hem pretès que siguin dos serveis independents. Tenim una molt bona experiència a la zona de la Riera de Merlès i no volíem que fer un contracte que pogués distorsionar aquest bon funcionament, pogués tenir afectacions. Per tant, el que hem volgut és que aquest nou contracte mantingui o fins i tot incrementi l'eficiència que ha tingut en aquests darrers anys i que aquesta mateixa eficiència es mantingui o s'incrementi a la zona de Merlès i s'extrapoli a la nova zona.
10: Els guardes rurals van començar a patrullar el dia 24 de juny i ho faran tot l'estiu fins al dia 1 de setembre.
2: I anem ara fins al Tarragonès. A Altafulla, la policia local ha incorporat dos cotxes patrulla nous que són més eficients, potents i estan més ben equipats per atendre les necessitats del servei. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
12: Tenen 180 cavalls i compten amb tecnologia híbrida, la qual cosa en millorar l'eficiència energètica. Així mateix són més amples en el seu interior i un d'ells incorpora una mampara pel trasllat de detinguts. En parla el sotsinspector cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil.
13: Altafulla és un municipi que té problemes a la part del barri marítim, quan plou, sobretot a l'hivern, i el que hem fet és adquirir aquests cotxes que són SUV i són més alts que els anteriors que teníem.
12: Actualment, el cos de la policia local de la vila està dotat amb 3 vehicles turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes. Els usa una plantilla de 24 agents en total, més els 3 reforços de l'estiu.
2: I repassem altres notícies d'avui. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur.
23: Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit.
2: I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat.
23: La prova ha obtingut una nota mitjana de 4,18, la més baixa en com a mínim una dècada, i gairebé 2 punts per sota de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que s'ensenya, sinó el disseny de l'examen, que va resultar excessivament exigent per al temps concedit.
2: Entrem en matèria cultural. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins a dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
4: Bon dia. Els éssers humans han anat adaptant l'entorn a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architectures for a Planet in Transition explora 6 línies temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals.
2: Seguim amb música, perquè Kiko Veneno, aquí estem escoltant, però també Roger Mas o Pastora són alguns dels noms més destacats del cartell del Festival NEC, en mig d'estiu a Calella. Arrenca avui i s'allargarà fins al 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, que és la que commemora els 15 anys de trajectòria de la cita. Ràdio Calella, Jordi Terme.
7: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Jean en The Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el ritme en blues europeu. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grimà, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
11: Cohesió entre el públic es genera molt pocs festivals. I és molt xulo perquè tu vas a un festival i veus algú que no el tornes a veure perquè hi han moltíssimes persones. Hi han 5, 6.000, 7.000, 10.000 persones, no? I justament el NEC és aquell concepte que tu estàs amb algú, de cop i volta aquest algú se t'asseu a la taula i després us trobeu un altre cop al concert, us torneu a veure, acabeu fent una copa de cava en allà. Bueno, és aquesta essència, jo diria que una mica la calellenca, no?
7: Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per l'ocasió.
2: Amb música arribem als esports. Avui amb Jordi Cochran a l'estudi. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
14: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se 1-4 a favor en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
15: S'ha patit molt. Al final, totes les finals són duríssimes, no? Jo crec que ha sigut un espectacle cada partit i avui, com no, també, no? És veritat que cometem errors, però després fem coses increïbles, no? I jo crec que aquest esperit, aquestes ganes, és el que ens ha permès aquest any, doncs, acabar guanyant aquesta lliga que venim perseguint ja des de fa 2 anys.
14: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera etapa, en la seva primera temporada a la banqueta.
15: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé como yo sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor.
14: En bàsquet, Cameron Hunt ha pagat la seva clàusula de rescisió i no continuarà el Joventut de Badalona. L'escort nord-americà ha fitxat per l'Unicaja. El base badaloní Ferran Bassas ha renovat amb el Manresa fins al 2028 i l'aler basc de Lleida, Miquel Sanz, ha ampliat contracte amb els lleidatans també fins al 2028. En futbol, el Girona ha anunciat les sortides de Rubén Blanco i també de Juan Carlos, els dos porters. També ha confirmat dos amistosos contra l'Olot el 22 de juliol al camp del conjunt olotí i el 29 de juliol que rebrà el Castelló a la ciutat esportiva del conjunt gironí. També un amistós entre catalans confirmats és el duel entre l'Espanyol i el Sabadell el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Níjar. I en waterpolo femení, el Sabadell ha fitxat a Martina Terré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu, una de les millors porteres del món. Hem parat també en el programa de l'enjoc d'aquest divendres.
0: Em moc molt per projectes, ja no és tant, o sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'Enric Arnella, no, en aquest cas, venia amb un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no, que el Sabadell pues, té moltes facilitats.
14: Pel que fa a l'handbol, aquest matí s'ha sortejat la fase de grups de la Champions. A la temporada vinent, el Barça, que és l'actual campió, ha quedat emparellat amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arhus danès. Enguany, la màxima competició continental ha canviat el format en què s'ha augmentat de 16 a 24 equips i hi haurà dues fases abans dels quarts de final. I acabem amb dos apunts. En bàsquet, recordem, aquest diumenge juga Catalunya contra Gran Bretanya al Nou Congost a partir d'un quart de 12 del migdia aquest diumenge. I en futbol sala tenim nou entrenador català a la primera divisió, Gerard Pusó, que entrarà al Peníscola.
2: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rura. Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Camp Centelles, Martorelles, Santa Maria Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha aclarat entre Tiana i Montgat. El foc ha provocat, està provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament de la urbanització Colònia Bosch i l'Albert La Conreria. Els bombers preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. I 4 víctimes mortals espanyoles i un centenar de desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.300 ferits. Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre malauradament indeterminat de persones colgades encara sota la runa. La Generalitat enviarà avui mateix 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela, ho ha anunciat avui el president Salvador Illa, que també ha ofert un segon equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar les tasques d'urgència entre les runes. També es reunirà, dit aquesta tarda, amb entitats veneçolanes a primera hora per parlar de com està evolucionant la situació.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: Avui que hem sabut que creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones, ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que va arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats també d'aquestes persones per l'accés a l'habitatge. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu en els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya fins al 2040, que han presentat avui a Lleida dels consellers d'Agricultura Òscar Ordeig i de la presidència Albert Dalmau. I us parlem d'una campanya turística de la Generalitat que projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Compta amb un punt de vista d'una vintena de referents catalans en àmbit com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
2: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
1: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
3: Tot això és d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
1: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posterior i del terratrèmol que li havia donat en aquest pont. És un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estrets del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores amb Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 589 morts, 2.980 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota les runes. És el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Venezuela. S'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar que estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Venezuela. Des de Caracas, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni avui a la xarxa.
2: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats als fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Illa ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat.
3: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
1: La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual equip municipal. L'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat, defensa que tots els expedients es van tramitar correctament i atribueix la denúncia a una estratègia política. I Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a una borsa amb el compromís d'obtenir-lo en el futur. Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir les vacants i les baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se en un requisit. I el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia per una pròrroga a 4-6 en el quart partit de la final.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu, i aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells, i ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones, excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Thimafunga Mwampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks que hi ha en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida. Seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes històries, molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de béns, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però com vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar 4 municipis. Han treballat amb 37 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, amb un total de 136 efectius. Segons les dades del cos d'agents rurals, l'incendi forestal ha afectat una superfície aproximada de 42 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Actualment continuen treballant en aquest incendi, però desescalaran progressivament, ja que bona part del país continua amb un risc molt alt d'incendi aquesta tarda. A hores d'ara, la principal hipòtesi de la investigació apunta cap a una possible intencionalitat. De fet, hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. I el govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposarà doblar les quantitats que l'Estat aporta a cada persona per la dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions. La coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny encara de solucionar el dèficit del que es destina a la dependència. Ho ha dit a la xarxa la coordinadora i portaveu Maria José Carcelén.
2: Espanya destina a aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de 1,6. Hi ha països que arriben gairebé al 4. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació.
1: El Berguedà compta des d'aquest estiu amb una nova patrulla de guardes rurals que se suma a la que vigila la Riera de Merlès des de fa 4 anys. S'encarreguen de cuidar tot Pedret, tot l'embassament de la Baells i les capçaleres de Bastareny a Bagà. El nou servei es complementarà amb informadors i es coordinarà amb els agents rurals i els Mossos. El cost de tot plegat és 38.000 euros i volen reduir els actes incívics i prevenir els incendis. I a Altafulla, al Tarragonès, la policia local ha incorporat 2 cotxes patrulla més eficients, potents i equipats per entendre les necessitats del servei. Actualment el cos d'Altafulla està dotat amb 3 vehicles, turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes a més de 24 agents. I els castellers de Barcelona han alçat ahir dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.000 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
2: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
1: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
3: Tot això neix d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
1: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: 6. Us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Exteriors ha elevat a 106 el nombre d'espanyols desapareguts a causa del terratrèmol a Veneçuela i ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes i que són una prioritat absoluta dels equips de rescat que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El Ministeri assegura que la xifra d'espanyols morts es manté en 4. També recorda als espanyols que es troben a Veneçuela que contactin amb els serveis d'emergència consular. El darrer balanç apunta en total a 589 morts i 2.980 ferits, a més d'un nombre indeterminat de persones que poden estar colgades sota les runes. 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades participaran en el rescat de persones atrapades a la runa després del sisme. Un dels bombers de l'expedició ha especificat les tasques que hi faran.
1: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
0: I els bombers han controlat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar aquest matí 4 municipis. En total, segons dades dels cos dels agents rurals, ha afectat una superfície aproximada de 48 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Els bombers hi continuen amb un metge aeri i una trentena de dotacions per revisar i remullar la zona afectada. S'aixeca el confinament de 3 urbanitzacions que encara estava vigent, però es manté el tall de la B500. Els Mossos han detingut un home amb qui els veïns han assenyalat com a presumpte autor del foc. I detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges aquest matí. Els fets han passat a primera hora. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat. La prova ha obtingut una mitjana de 4,18, la més baixa, com a mínim, en una dècada, i gairebé 2 punts per sota de la de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que ensenya, sinó el disseny de l'examen. I l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes explica 12 investigacions inèdites de les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. Wake up, 8 cup, get your

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
2: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
1: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
3: Tot això n'és d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
1: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Molt bé, molt bé. Estic molt content del programa que farem. Perquè, mira, parlarem de Chemsex un altre cop, però sí, des d'un altre lloc, des d'un lloc diferent. No tant per entendre què és, que per això crec que els oients tenen alguns altres episodis del Col·lectius per entendre què és aquest concepte, sinó per explicar-nos què explica de nosaltres, no? Que sobre els nostres cossos i sobre la manera com vivim el desig en el segle XXI, jo crec que molt especialment els homes gais i bisexuals, jo diria.
2: Molt bé.
1: Bueno, doncs, ara ens contestaran.
2: Exacte, trobarem respostes.
1: Trobarem respostes. Per parlar de tot això, ens acompanyaran Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro, que ja l'hem tingut aquí moltes vegades, amic del programa.
2: Molt bé.
1: Per tant, si vols, començarem.
2: Anem per feina.
1: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa,
2: recuperar el cos.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Que no començarem de zero, Lluís, però fem una petita explicació,
1: això,
2: no?
1: Això mateix, sí, sí, sí. Anem a centrar una mica al tema, com sempre fem. Quan parlem de chemsex, ens referim a aquestes pràctiques sexuals que s'utilitzen en què s'utilitzen determinades substàncies psicoactives per modificar, intensificar o prolongar l'experiència sexual. Tot i que això és molt reduccionista,
2: sí,
1: però
2: sí,
1: tot i que és un fenomen que no afecta exclusivament homes gais i bisexuals, sí que és en aquests entorns on ha estat més estudiat. Diversos informes europeus han assenyalat que el chemsex és un fenomen complex on intervenen factors socials, emocionals, comunitaris i culturals i que no pot entendre's únicament des del consum de drogues o des del sexe només o només des del col·lectiu, sinó que forma part d'una cosa com més holística, no? més completa. Precisament en aquest és el punt de partida del llibre del qual parlarem avui, que el tenim aquí, el podeu veure les persones que ens estiguin veient des del YouTube o des d'altres plataformes. Una obra que evita tant la moralització, que a mi m'ha agradat molt aquest punt de partida, com la idealització del fenomen i que proposa una mirada molt més profunda sobre el cos, el desig i la nostra manera d'estar al món.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui entrem ràpidament en matèria i ens acompanya de nou en Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro. En aquesta ocasió ens visita per presentar Morbo, Hombres i

0: Tina, una guía para comprender el chemsex i transformar la relació con el cuerpo i el deseo, una obra que inclou textos de David Fawcett i una aportació pròpia sota el títol Més allà del deseo, cuerpo, placer i comunidad. Què tal, Carlos, com estàs?
1: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me novament al Col·lectius. Jo encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder presentar el meu primer llibre, no? Que és amb la col·laboració, bueno, fent col·laboració amb el David Fawcett, i contentíssim.
2: Que bé.
0: Que bé. Escolta, m'agradava molt aquest punt de partida del llibre, no? Que és ni pretendre, no, moralitzar, però tampoc idealitzar el chemsex. Per què creus que és important començar des d'aquí?
1: Trobo que el tema de drogues, quan parlem de drogues, de consum, de substàncies en general, de seguida hi ha aquestes dues posicions com molt clares. Per un cantó, la part més moralitzadora de per què no s'ha de fer, per què és problemàtic, per què genera tantes complicacions a la vida de les persones, i després tenim l'altre extrem, no? Que seria el consumir substàncies és un dret. Per tant, això ens allibera, ens dona més autonomia, ens dona més independència i sembla com que ens faci més forts, no? Llavors, jo em volia com situar en un terme mig, o sigui, ni estar a un extrem ni a l'altre, i donar també una nova visió des de la meva experiència, que també és compartida amb l'altre autor, amb el David, i de, bueno, en quines situacions sí que considerem que és problemàtic, quins riscos hi ha, i fer també una miqueta de pedagogia sobre això, no? Sobre comprendre més enllà del que és el consum, comprendre el fenomen amb una certa profunditat.
2: Carlos, tens la sensació una mica el que et preguntava el Lluís, que segurament el debat públic també s'acostuma a moure, doncs, això entre negres, blancs, i ens perdem els grisos, llavors que les conclusions, doncs, potser mai s'acaben de centrar suficient perquè ens quedem, doncs, en aquests dos extrems que et preguntava el Lluís?
1: Sí, exacte. O sigui, jo penso que no és una qüestió només d'aquest tema, sinó que ara mateix estem en un moment històric on la societat està molt polaritzada, no? Tant en les qüestions de la política com en altres aspectes, i amb la droga, pues, això és algo bastant, penso jo, tradicional, no? Que han sorgit aquests dos cantons com el que està a favor d'aquest consum de substàncies perquè significa alliberar-se, de disfrutar de la nostra autonomia, ser independents, fer el que vulguem en la nostra vida, no? Com un dret, i per l'altre extrem, doncs tot el contrari, no? Aquesta part més moralitzadora, més de el que no s'hauria de fer, els perills que hi ha sobre això, la problemàtica que va associada. Per tant, crec que forma part d'aquesta dinàmica social que tenim i que cada cop, doncs, ens movem més en aquests contrastos. Mm-hmm.
0: Carlos, en la teva part del llibre, que jo no em queda més que recomanar-la molt, molt, molt, molt, introdueixes un concepte que és la memòria corporal. Ens ho pots explicar una miqueta, què és això de la memòria corporal?
1: Sí, la memòria corporal és una memòria que té el nostre cos que va més enllà de la part cognitiva, no? És a dir, estem molt acostumats a parlar a que quan parlem de memòria el que ens vingui al cap és recordar mm-hmm. coses d'una manera, no? Doncs mental, d'aquell record que tinc, d'aquella cosa que em va passar, però després hi ha una part que passa més desapercebuda, i és aquesta memòria corporal que el nostre cos memoritza en funció de les nostres experiències viscudes. I això és, bueno, com obrir aquí un meló, perquè realment és una qüestió bastant complexa. Podem parlar des de trauma, altre tipus d'experiències, no només han de ser negatives, però que amb diferents intervencions que han de ser també corporals habitualment, és quan descobrim quines memòries, quins records hi ha dins del nostre cos i que potser des d'aquest lloc més mental o cognitiu no som conscients, no?
2: Uh-huh. I aquesta memòria que et preguntava el Lluís, com s'ha construït històricament dins del cap de molts homes gais a l'estat espanyol en el pas de tot el temps?
0: Clar, perquè és una memòria corporal, però que també forma part de la cultura, d'una cultura, uh-huh. d'una cultura uh-huh. en un context i en un temps determinat. No és només individual.
1: Sí, és una memòria també col·lectiva, no? Corporal col·lectiva. I que té a veure doncs, també amb aquestes experiències com a col·lectiu que hem viscut. Doncs, si parlem, per exemple, de l'època del franquisme, totes les prohibicions que hi havia al respecte, la persecució, no? El fet que, doncs, que ser homosexual fos un delicte. Tot això connecta molt amb experiències corporals com poden ser la vergonya, la por, no? Que són emocions però que al final tenen un efecte corporal. I d'això és del que també parlem, no? en el llibre. Doncs d'aquestes memòries que hem compartit, també tot l'estigma del VIH i també molt associat a la sexualitat, com la sexualitat és algo que no està bé, que és brut, que ha de fer vergonya, que ha de ser anònim perquè no s'ha de saber qui ho fa, no? per la por al judici. Llavors, totes aquestes experiències, que són col·lectives, com dèieu, també ens estan afectant d'una manera transversal. No és únicament la memòria corporal més individual del que m'ha pogut passar a mi, no?
0: Hi ha un moment que parles d'una societat que va passar, no? Parlant d'aquest context històric, de la repressió a l'exposició, sense gaire transició ni cures, no? ni tenir aquest element de la cura, del tenir cura present. Et refereixes també amb això a una educació afectivo-sexual?
1: Sí. O sigui, jo crec que evidentment que són llibertats necessàries i no dic en cap moment que siguin coses que no s'haurien d'haver aconseguit, però que sí que ens ha faltat com aquest punt més de transicionar d'una manera pues amb més eines, no? De poder tenir més recursos, de saber què fer amb això, perquè la llibertat per llibertat al final no sé quin sentit té, no? Si no és més... Vale, tenim aquestes llibertats, tenim aquests drets que evidentment són legítims, però què podem fer per disfrutar-los d'una manera sana, saludable, que tinguin un sentit a la meva vida, no? Que sigui un carpe diem, no? Com podríem dir així, de manera malament resumida, no?
2: De fet, hi ha una frase molt potent en el llibre, que és la possibilitat d'elegir no garantizava la capacitat d'elegir en coherència con uno mismo. Què ens diu aquesta frase sobre la manera com entenem avui dia la llibertat o el sentiment de llibertat?
1: Això va molt lligat amb el que us deia. Al final, el fet de poder escollir, de tenir aquesta disponibilitat d'opcions, que abans... Estic parlant molts anys enrere, no? Però bueno, encara hi ha coses que també són recents. De seguida agafem aquesta sensació de podem fer el que vulguem. Sí, podem fer el que vulguem dins d'uns límits, evidentment, però això no és una llibertat ben exercida, no? La llibertat ben exercida passa per aquesta coherència amb els valors que tu tens, amb el que vols gaudir, d'alguna manera assabentant-te del que estàs fent. No fent sense cap raó, sense cap motiu clar, no? Que això és el que jo crec que moltes persones, doncs, en veure que hi ha aquesta possibilitat i aquesta opció de llibertat, de seguida s'han agafat, no? Vale, això es pot fer, abans no es podia. Doncs fem-ho, però per què ho estic fent, no? Falta aquest plantejament i aquesta base com més de consciència.
0: En el llibre, parlant d'això del que estaves dient ara, parafraseges a vegades, no? Comentaris que reps tu en consulta, no? I a vegades fa la sensació d'això, no? De que hi ha una certa desconnexió entre el cos i el... Una mena de dissociació, no? A vegades et deus trobar en les persones que van a la teva consulta entre el fet de participar, no? d'escenes de sexe o de chemsex directament i el fet de passar-ho per la consciència, no? De saber si estan perquè volen, perquè formen part, perquè volen formar part... No sé, hi ha una mica d'això, oi?
1: Sí, de fet, això està molt connectat amb el que dèiem a l'inici, no? Que crec que, no sé si s'ha entès bé, però aquesta diferència entre la moralització i el que considera l'altre extrem, no? Que considera que és
0: la
1: disfrutar d'aquesta
0: llibertat
1: sí. i tal.
0: Mm-hmm.
1: Sí, exacte. Mm-hmm. El meu punt, no? que és aquest terme mig, per poder entendre quines són les necessitats que hi ha més enllà d'aquesta etiqueta, no? Estic en chemsex o estic consumint. O sigui, quines necessitats tenen aquestes persones? Que moltes vegades tampoc ells són conscients. És a dir, vale, jo estic consumint, però potser no estic consumint només perquè em sembli que puc gaudir d'aquesta llibertat del meu cos, de tenir un sexe pues, amb qui vulgui, les hores que vulgui, sota els efectes de les substàncies. No, és que potser jo el que estic buscant és un grup on em senti que puc pertànyer. I això és algo que torna a estar relacionat, no, amb aquesta memòria corporal de la que parlàvem, amb aquestes experiències col·lectives que nosaltres, no, com a homes tan gais o bisexuals, homes del col·lectiu, que jo centro el meu llibre en aquestes persones, estem molt afectats per això, no? Hem patit molt de no pertànyer, de ser rebutjats, de ser estigmatitzats, de ser apartats. Moltes persones de les que estan sota aquest fenomen, no? Sota els efectes del chemsex, el que els està passant, entre altres coses, és això, no? Busco un grup d'iguals, un grup on tingui coses en comú, on no senti por, on em pugui enfrontar d'una manera segura, no? A les meves inseguretats, i això és estar sota els efectes de certes substàncies que es donen en el chemsex, no? Que hi hagi sexualitat entre mig, tampoc penso que sigui gratuït, no? També és una manera de sentir que ens vinculem, de sentir que tinc un contacte més proper a l'altre, però clar, l'estic tenint des d'un lloc on jo no estic connectat amb mi, on jo estic dissociat, com deies ara.
0: Yeah. Al final és entendre una mica que el chemsex ha tingut aquest terreny abonat, sobretot en el col·lectiu d'homes, jo crec més, perquè forma part, bueno, perquè està passant en un context social determinat, no? Perquè potser podríem també en un altre moment, parlar de per què els homes gais sí que estan acudint a, bueno, d'alguna manera amb més assiduïtat o amb més nombre que les dones i aquí és on entrava allò de la idealització, no? Perquè a vegades fa l'efecte que quan tractem aquest tema a vegades de forma molt banal, podem entendre que tot ho fem perquè volem o tot i som perquè hi volem ser, i al final, doncs això, formem part d'un context, passa a les ciutats, és molt curiós que només passi a les ciutats, a les grans ciutats, a l'estat espanyol estem parlant, no? Em sembla que de Madrid, Barcelona, València. A més, és curiós perquè si llegiu el llibre veureu que a cada ciutat passa d'una manera diferent, també fruit de la idiosincràsia i de les relacions que es produeixen en cada ciutat, i que està passant en un moment de capitalisme ferm i de consumisme, no? I on també hi ha aquesta cosa de l'acumulació d'experiències, no? D'aquella cosa de frívola del llistat, no? Avui érem 15, o no, en un mes han passat per aquí 30 persones, no? Aquestes coses,
1: clar,
0: no?
1: Quantificar, no? Quants més, millor. Això és el que ens dona d'alguna forma un estatus social i quantificar ens dona una seguretat. És algo que hem viscut, que hem tingut i que es pot comptar. És com...
0: Clar.
1: És d'una altra manera, no?
2: Carlos, amb tot això que ara ens estaves explicant i justament doncs, com l'estímul ens feia viure aquesta experiència, pot ser que també acabem perdent la capacitat de connectar amb experiències profundes quan de manera volguda vulguem fer-ho?
1: Aquest jo crec que és un dels efectes més greus d'aquest tipus de consum. Sembla que pugui ser algú, bueno, que si en un moment donat ho hem sabut fer, per què ara no? Però sí, és algo que jo aquí no aplicaria la típica anècdota, no, de anar en bicicleta és algo que mai s'oblida. Bueno, doncs jo crec que vincular-se d'una manera profunda sí que es pot oblidar, sobretot si t'estàs acostumant i si estàs donant-li aquest missatge al teu, ja no diria només cos, sinó també al teu cervell.
0: Clar.
1: Que crec que és una part fonamental en les qüestions de consum i de quan parlem de drogues. I aquesta és la part que més costa. com puc tornar-me a vincular d'una manera profunda sense, no, trobar com aquesta via directa a estalviar-me, sentir la meva vulnerabilitat, sentir les meves pors, les meves inseguretats quan estic davant de l'altre. I sobretot també quan estic davant d'un altre que m'agrada.
2: Clar.
0: Mm-hmm. Aquí crec que és on en el llibre tu expliques que és com una part més feixuga de la recuperació, no? Perquè aquest reconnectar del que parlarem en uns minuts, no? Aquest recuperar el cos pot començar a passar per les coses més petites, no? Per la respiració, per entendre, no? Per entendre la carícia, per tornar a entendre coses com molt, molt bàsiques del contacte amb l'altre. Però abans d'entrar aquí, m'agrada també que en la teva part del llibre que estem ensenyant avui, parles de zones invisibles del chemsex i del que em fa l'efecte a mi, que són debats que no ens agrada tenir quan ens apropem a aquesta realitat, no? Perquè tu parles de tres zones invisibles. Parles de consentiment, que aquí n'hem parlat, eh? Sí. Perquè bueno, és fàcil entendre que quan hi ha drogues pel mig el consentiment es dilueixi una miqueta o molt. Parles de prostitució i parles de criminalització, no? en aquest àmbit.
1: Clar, són tres punts que, primer, passen desapercebuts quan estem parlant de chemsex, no? De seguida, les idees que tenim al nostre cap quan ens parlen de consum, doncs és, bueno, i de sexe, doncs serà una orgia, gent tenint relacions sexuals, disfrutant o no disfrutant, bueno, col·locats, tal, tal, tal. Però hi ha tot aquest submón que està per sota d'aquesta primera idea que podem tenir, i que jo crec que ens incomoda, com deies tu ara a l'inici de la pregunta, perquè són qüestions que ens fan repensar què els hi està passant a aquesta gent, no? Quina vulnerabilitat tenen associada a la seva situació, quines desigualtats hi ha, el tema del poder... Llavors, la criminalització jo crec que no és algo nou dins del nostre col·lectiu, que ens criminalitzin per alguna cosa que estiguem fent és tradició, no?
0: És tradició, sí, i aquí hem parlat vegades, no, de certes actuacions policials en certs llocs, no? Mm-hmm. Molt concrets, no? Sí, i la manera de fer-se aquesta actuació també, sí.
1: Exacte. Després, tot el tema del treball sexual, que el treball sexual està també molt present en les qüestions d'aquest tipus de consum. Hi ha gent que fins i tot ha accedit al consum a través d'aquesta feina, no? Del treball sexual, doncs, perquè els seus clients és el que els hi demanen, perquè si no, no hi ha manera de poder tenir certs serveis i els hi paguen més, tal. Llavors, això també és interessant. El treball sexual també entès des d'un altre lloc, que també hi ha persones que arriben a fer treball sexual a canvi de substàncies, no? És a dir, jo m'ofereixo sexualment a tu i tu em proveeixes, doncs, de certes substàncies que jo no puc pagar-me o no puc aconseguir d'una altra manera. Llavors, això també és, crec que, molt important. I el tercer punt, recorda'm el, ara que m'he quedat així...
0: El consentiment,
1: evidentment. Bueno, el consentiment és el gran tema, no? Perquè si estem sota els efectes d'una substància, com podem assegurar que hi ha un consentiment? I ja no parlo de situacions en les que hi ha persones que potser estan en un estat semi-inconscient o inconscient, que evidentment aquí no és qüestionable, no? Però,
0: no.
1: Vale, quan estem conscients entre cometes, perquè estem sota aquests efectes...
0: Estem alterats.
1: Què tant de consentiment hi ha, no?
0: Clar. A mi això em fa molta gràcia perquè en aquests moments on en alguns sectors una mica reaccionaris s'està parlant de com buidem de sentit la paraula consentiment, doncs, ostres, quan ens trobem amb aquests contextos entenem realment què és el consentiment, perquè, clar, aquí es veu claríssim quan hi pot haver una falta, no? Per últim, Carlos, un dels conceptes centrals del llibre, sobretot de la teva part, la recuperació del cos. Què vol dir recuperar el cos?
1: Vale, recuperar el cos, en el cas del chemsex, és crear una relació nova, perquè moltes vegades també hem de dir que o no s'ha tingut abans o la relació que s'ha tingut abans no era la més saludable amb el propi cos, i començar a sentir, començar el que deies abans, respirar, no? Com és la meva respiració, què em produeix la meva respiració, què sento quan rebo una carícia, què sento quan rebo un contacte des d'un lloc que és segur, que no estic exposat, que no estic amb una persona que no conec. Llavors, és tota una feina superdelicada que jo vaig començar a oferir també perquè jo em sentia molt còmode amb aquesta part, no? Que és una part també on hi ha una intervenció física, no és només dialèctica, no és només una part cognitiva, però crec que és molt necessària, no? I que també hi ha una feina on es pot fer a consulta i una feina després individual de cada persona per poder millorar aquesta relació amb el seu propi cos i començar a relacionar-se des d'aquí.
0: Tu t'acostumes a trobar persones que han de recuperar o re-recuperar el cos, o realment l'estan descobrint de zero? No és el chemsex el que els ha fet perdre aquest contacte amb el seu cos, sinó és que no han rebut aquesta iniciació o no han estat educats en això. No sé, perquè jo ara no sabria dir-te tampoc de mi, saps?
1: Clar. Jo crec que la majoria és començar a conèixer aquest cos. Perquè, sí, com et deia, doncs, moltes vegades no s'ha tingut tampoc una consciència abans d'arribar al consum, i sí, el consum els ha portat a un altre lloc, que també han de sortir d'allà, però sí que és bastant constant, no?, trobar-te gent que no té una consciència corporal, no saben què els hi agrada, no saben com relacionar-se amb ells mateixos, sinó és a través d'algun estímul o d'alguna guia externa, no?, que els hi doni com més llum.
2: Carlos, si haguessis de resumir en una frase o en algun concepte que has après escoltant tantes històries i tants cossos durant tots aquests anys, quin seria el concepte o una de les claus amb les que ens hauríem de quedar?
1: Jo diria que m'ha sorprès adonar-me que no som tan diferents, no? Que qualsevol de nosaltres, i jo ara estic parlant aquí com a psicòleg, com a professional del món de la psicoteràpia i especialitzat en aquest tema del chemsex, però crec que hi ha tantes circumstàncies que compartim, no?, amb les persones que estan sota els efectes del consum, que es poden perdre i en qüestió de setmanes o de mesos poden acabar en situacions molt difícils, i aquesta empatia, no?, que desperta a veure que no som tan diferents i que quan parlem de consum ja no ens hem d'imaginar, no?, el que als anys 80 era, doncs, amb l'heroïna, una persona que estigui sota un pont punxant-se i tal, no? Ara és el meu amic o la meva parella o aquesta persona que conec, doncs, de coincidir amb ella al gimnàs, no? I està en una situació, doncs, molt complicada. No sé si et responc amb aquesta...
2: Oi tant. Sí.
0: Doncs, Carlos, moltes gràcies per passar-te pel Col·lectius. Recomanem a tothom...
2: El llibre,
0: sí. Sobretot, jo, el llibre sencer, però penso que és interessant apropar-se també a la part que tu expliques, que dona una visió una miqueta diferent, almenys el que jo m'he trobat de lectura sobre aquest tema. I fins aquí, no?
2: Oi tant. Doncs gràcies, Carlos, per haver estat aquesta estona amb nosaltres al Col·lectius.
0: Gràcies,
1: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Lluís, amb què marxarem?
0: Mira, marxem amb una cançó que ens ha dit el Carlos, que és l'Orange Juice de Noah Kahan.
2: Molt bé, doncs amb aquesta cançó marxem i ens queda encara un programa més la propera setmana.
0: Exacte.
2: I després marxarem de vacances d'estiu per descansar una estona. Que vagi molt bé. Adéu.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix, amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blaumut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blaumut amb Sant Joan.
2: A Blaumut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blaumut ens tenim un agraïment mutu, i aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

venga la mañana. Oh, oh, oh. Ay, que venga otra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols a Veneçuela i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes, que són prioritat absoluta dels equips de rescat, que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El balanç general, el darrer, apunta 920 morts, 3.360 ferits, i gairebé 50.000 desapareguts. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat l'acte institucional del lliurament de claus d'una nova

0: president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, a l'Ajuntament del municipi, on el president ha signat el llibre d'honor. Tot seguit han visitat un dels pisos de la nova promoció del carrer de Baldiri, Net i Figueres. A les 7 de la tarda ha tingut lloc l'acte més esperat, el lliurament de claus, amb el mateix Salvador Illa fent entrega una a una als nous inquilins. Una promoció que destaca no només pel seu lloguer assequible, sinó també pel seu caràcter inclusiu, amb habitatges reservats per a joves amb discapacitat, mobilitat reduïda i famílies monoparentals. Tots ells van obtenir el pis en el sorteig públic celebrat el desembre passat i avui aquell somni s'ha convertit finalment en una realitat.
1: I precisament a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici al carrer Marina del quan eren inquilins des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a ús turístic. Un desnonament que s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés d'un decret de moratòria en desnonaments. I un autobús de línia ha cremat completament al centre de Girona, just a sota de les vies del tren al carrer Berenguer Carnicer. El foc s'ha produït quan passaven 10 minuts a les 6 de la tarda. Ha quedat totalment calcinat, però per sort no s'han de lamentar desgràcies personals.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que se li havia donat en aquest pont, que és un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega a banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era la iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores amb Josep Bosch, doncs que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.
3: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diguem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la vida, seria amb events, amb festivals, amb fires, el gruix gros sempre sol ser ara. O d'això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la food truck hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La xifra de morts pels terratrèmols de Veneçuela s'ha enfilat a les 920 persones. És el darrer balanç que ha fet el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez. Hi ha 3.360 persones ferides i 172 atrapades. Algunes fonts, però, xifren en desenes de milers els que s'han desaparegut. El Servei Geològic dels Estats Units estimava ahir que podria haver entre 10.000 i 100.000 morts pels dos terratrèmols. El balanç actual ofert pel govern veneçolà també deixa una xifra de 383 edificis i 1.002 infraestructures afectades entre hospitals i centres comercials. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora confirma que hi ha 14 persones sota les runes. Hi ha una segona setmana del Grand Départ del Tour de França tindrà afectacions, ja hem sabut, a la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa Tarragona a Barcelona i dilluns dia 6 entre Granollers i Els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. Un dispositiu de seguretat que mobilitzarà 4.500 policies. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola. Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del Sat Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
4: Oh my God! Good evening, everybody. This is Stay Homeless from Barcelona to the world. This is a really fucked up situation for everybody, but let's at least enjoy this song, oh.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrere vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones, excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Sey Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Thimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
3: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Ponsarolla i el seu equip va recuperar la fesomia posterior i del terratrèmol se li havia donat en aquest pont, que és un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega a banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Ponsarolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
2: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
3: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
2: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tas que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
3: La veu de Sant Joan 107.4 FM.
4: Junts, vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Sey Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i el

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
2: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
1: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
3: Tot això neix d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, i adequar tot l'espai.
1: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.